0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Mirar enrere és la millor manera de constatar tot el que s'ha avançat. I el futbol femení no para de créixer any rere any. Això sí, pel camí ha hagut d'anar superant entrebancs, perquè no ens enganyem, de facilitats cap ni una. Però el futbol femení ha demostrat que no és cap moda i que ha arribat aquí per quedar-se. El bon joc desplegat pel Barça i les fites que han aconseguit les culers han ajudat a fer créixer el futbol femení a casa nostra. I no només això, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León, Irene Paredes i companyia han contribuït a construir una societat més justa, més igualitària i amb més oportunitats. Ara, triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista. Les noves generacions hi somien, però això és perquè ara, les més petites, també tenen referents on emmirallar-se. Anys enrere, això era impensable, i el fet que ara sigui així només demostra el pas de gegant que ha fet el futbol femení els darrers anys. Parlem un segon de xifres. La temporada 2017-2018 eren 10.245 les jugadores federades. 10 anys després, la xifra s'enfila a les 24.423, la qual cosa suposa que actualment hi ha 14.178 noies més que juguen i se senten futbolistes. Malgrat aquest creixement, encara falta molta feina per arribar a una igualtat total. I aquí, les administracions tenen un paper capdalt. Són ells qui han de vetllar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i invertir des de la base per tal que totes les nenes que venen darrere puguin gaudir de l'esport rei.

0: Triomfar al Barça és el somni de qualsevol futbolista, no ens enganyarem. La tarragonina, Laia Gurrea, ho està fent realitat a base d'esforç, d'un talent innat i una gran capacitat de superació. Aquesta setmana hem baixat a veure el mar i a parlar una estona amb ella, dies després de rebre una altra notícia que segur que recordarà tota la vida. L'any vinent continuarà vestint la samarreta blaugrana.
1: Laia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans de començar a parlar de futbol, parla'ns una mica de tu. Qui és la Laia?
2: Doncs em dic Eurre Estradé, tinc 14 anys i visc a Tarragona.
1: Entre les tres aficions i el futbol, com van ser els teus inicis? Què recordes?
2: Doncs vaig començar a la Riera, jugant amb nens, amb amics meus. Després me'n vaig anar al tècnic futbol, al CUSA, i seguidament vaig estar al Cambrils.
1: I des de sempre ets portera. D'on neix aquesta passió de voler-te posar sota pals?
2: Doncs, en general, el futbol neix de veure mon germà, els seus entrenaments, els seus partits, i doncs, veient els porters de l'equip de mon germà, doncs, vaig dir un dia, vull ser portera. I doncs, m'he apuntat a una escola de porters i vaig jugar com a portera.
1: Com et definiries a nivell futbolístic?
2: Doncs, jo em considero una bona portera, però a base de treball, doncs, vull ser molt millor i millorar.
1: Has dit que has entrat en diferents equips, però què has après de cada un i amb què et quedes de tot plegat?
2: Doncs abans d'entrar al Cambrils sí que és veritat que era molt petita, però si m'he de quedar amb algú, me quedo amb el Cambrils, que vaig estar uns 5 anys i vaig tindre molta sort d'estar en uns bons equips, amb un molt bon staff, i vaig aprendre molt.
1: De sobte, la nit de Reis, reps una trucada inesperada. Qui et va trucar i què et van dir?
2: Doncs va ser molt raro, perquè me van agafar els meus familiars a casa meva, m'han sentat una cadira i van fer una rotllana i jo vaig dir, què passa, perquè mai fèiem això, no? I de sobte m'obren els ulls perquè me tenien tapada i veig una trucada del meu entrenador, i l'entrenador va començar a explicar-me doncs, que ho estava fent molt bé aquella temporada i que el Barça m'havia citat per entrenar amb ells.
1: Tu esperaves o algun cop havies pensat en que t'agradaria jugar al Barça?
2: Home, des de petita sí que és veritat que el meu somni sempre ha sigut jugar en aquest gran club i al final és el Barça, però no m'ho esperava.
1: I què és el primer que vas pensar o què se't va passar pel cap quan veus la trucada?
2: Doncs el primer que vaig pensar va ser, Laia, si has aconseguit això pots aconseguir molt més, treballa que ho aconseguiràs.
1: El primer entrenament a la ciutat esportiva suposo que és un somni per qualsevol persona que li agrada el futbol. Com et vas sentir? Estaves nerviosa?
2: Doncs no estava nerviosa, perquè al final sé que si m'agafen per entrenar és perquè ho estic fent les coses bé, i jo la veritat és que no soc de ficar-me nerviosa. Jo una vegada estic allà i dic, Laia, fes el que saps i a partir d'aquí fer les coses.
1: Com va ser el moment que et diuen, Laia, et volem la temporada que ve vestiràs de blaugrana? Què penses o amb qui és la primera persona que penses?
2: Doncs sí que és veritat que he de donar gràcies a tots els meus entrenadors i tots els meus pares, perquè al final si estic on estic és gràcies a ells. I doncs, què vaig pensar? Doncs, a fer-ho el millor possible.
1: De sobte comences a debutar, comences a jugar amb el Barça. Què recordes del dia del debut?
2: Què vaig pensar? Doncs, abans d'entrar al Barça sí que és veritat que m'han citat per anar a fer un torneig amb un equip ja format del Barça. I la veritat és que doncs, van ser uns dies molt d'esto. I no sé, sí que és veritat que no estava nerviosa, però era tot molt raro, no? Al final vestida blaugrana és, no sé.
1: Ara comences la tercera temporada al Barça. Si mires enrere, com ha canviat la Laia?
2: Doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica tot. Sí que és veritat que hi ha hagut coses que he tingut que canviar, com avui no puc anar aquí, avui no puc anar allà, i al final els entrenos, el anar fins allà, doncs sí que és veritat que m'ha canviat una mica això, però ho porto molt bé.
1: Perquè al final també el futbol és renunciar a moltes coses.
2: Sí.
1: En què has renunciat tu, per exemple?
2: Doncs he renunciat a vegades quedar amb amics, amb familiars. He hagut moltes vegades, com per exemple ponts, com per exemple Setmana Santa, que no puc estar amb els meus familiars i m'he d'anar a jugar a tornejos, però al final és el que jo, o sigui, prefereixo això que quedar.
1: Mm-hmm. Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Home, tinc molts moments, però si m'hauria de quedar en un va ser el dia de Reis. El dia que m'ho van dir.
1: Abans ho deies, i de fet és una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè més d'una vegada ho has comentat en alguna entrevista, que fins ara, a excepció d'un any, sempre he jugat en equips de nois.
2: Sí.
1: Com ho has portat això? Com és ser l'única noia en un equip?
2: Al final jo sempre he sigut una persona, un amic molt oberta, molt sociable, i he tingut molta sort de conèixer a nens del meu voltant, del meu equip, que m'ho porten molt bé amb ells.
1: Sovint es diu que el futbol masculí és més físic i que el femení és més tàctic, sí, o més tècnic. Realment és així?
2: Home, jo crec que així. No vull dir que les noies siguin pitjor, perquè al final, per exemple, el meu equip som molt bones noies, que no és que el noi sempre sigui millor que la noia, o sigui, al final, a base d'esforç, cada un pot ser millor que l'altre. Sí que és veritat que els nois és tot més, un joc més ràpid, més físic, sobretot.
1: Suposo que amb els teus companys d'equip no, però no sé si t'has sentit mai infravalorada o has escoltat algun comentari a l'agrada que t'hagi sentit una mica, no sé, que t'hagi fet sentir malament.
2: Bueno, al final sempre hi ha gent de tot. Al final, a mi el que me diuen les persones no m'afecta. Sempre estic per el que s'ha d'estar, i al final que la gent digui el que vulgui.
1: Ets molt jove, però el futbol femení també ha evolucionat en aquests últims anys. Tu, des de dins, com ho has viscut?
2: Doncs és veritat que fa uns anys darrere el futbol femení a mare ha canviat molt, i espero i esperem totes les noies que volem jugar aquest esport que vagi avançant.
1: Ets aquí a Tarragona, concretament del Serrallo. Com veus el futbol femení aquí a la demarcació?
2: Home, sí que és veritat que a poc a poc el Camp de Tarragona està evolucionant. Hi ha molts clubs que estan apostant molt pel femení, i la veritat és que està molt bé. Hi ha uns quants clubs que ho fan molt, molt bé.
1: Per anar acabant, digue'm, una referent i un desig.
2: Doncs sí que és veritat que els meus referents sempre han sigut els mateixos, els porters del Barça. Sí que és veritat que tinc preferències com Catacó i Sandra Panyos en el seu moment. Doncs per mi són els meus referents, perquè al final, de la manera que treballen, de la manera que s'esforcen, que obtenixen els seus objectius, a mi la veritat és que són els meus referents, i m'agradaria molt seguir els seus passos.
1: I un somni?
2: Un somni, debutar el primer equip.
1: Escolta'm, Laia, moltes gràcies per l'estona. I estic segura que d'aquí a poc et veurem.
2: Gràcies, ojalà.
0: Anem acabant, però abans, des d'aquí, volem fer un agraïment especial a totes les pioneres, les que van obrir el camí, però també a les generacions que actualment estan lluitant per canviar un món que, malauradament, encara està molt masculinitzat. Han parlat dins els terrenys de joc i han alçat la veu quan ha calgut. Són l'exemple per totes les generacions que venen, i en venen moltes. El relleu està més que assegurat, i m'atreviria a dir que el futur està en bones mans, sens dubte. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques i en aquest capítol conversaré amb la Laura de Castellet. Música, divulgadora, historiadora, il·lustradora, una dona del Renaixement, per dir-ho així. I amb ella parlarem del so de les campanes, de la Garrotxa, la seva terra, però també de Sant Just d'Ardèvol, el Solsonès. Parlarem de la música medieval, de la dona en època medieval, dels trobadors, del so de les campanes i de com es comunicaven les torres de guaita en època de moros i cristians. I acabarem tocant junts el cant de la Sibila, una versió molt breu, una ràdio edit especial. Jo al piano i ella a la veu. Quedeu-vos fins al final.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Laura? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Vens de... D'on vens? D'on vens de...
2: Oh, avui vinc de casa.
1: Vens de casa. No has anat a l'Empordà o a la Seu o a la Cerdanya? O...
2: No, sóc bastant itinerant i això ara, en aquests moments, tinc una pota a l'Empordà, sempre tinc una pota a la Seu d'Urgell i Cerdanya, és dir, però visc al Solsonès.
1: I això ho portes bé quan has d'estar fora un temps o ets molt d'estar...
2: Home, això m'ho puc permetre perquè no tinc fills, així de senzill. Depèn de quin tipus de vida portis, doncs això no ho pots acabar fent. I per tant, doncs és això, soc persona molt lliure, molt ocellet, però va bé de tenir un quartel general on t'hi trobis bé, no? On et sentis acollit i diguis, avui torno a casa.
1: Doncs anem a conversar amb la Laura Castellet, que és qui sentiu, i ho farem per les tres seccions habituals del programa. I la primera, bàsicament, és els teus orígens, la teva família, és mestratge, és d'on vens, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal. Tenim swing de comarques. Tenim swing de comarques. Tradició Personal. Tradició Personal és un breu recorregut pels teus orígens, pels teus primers mestres o inquietuds, o aquelles persones que en un inici van marcar-te o van... encara que sigui subtilment, però van d'alguna forma il·lustrar un possible camí. De petita,

0: potes de vida. Una d'elles és l'estudi i la divulgació de la història, especialment medieval, però em dedico a la divulgació creativa de diversos períodes i diverses qüestions. Després hi hauria la música, que s'ha anat centrant també en medieval, sempre és un període que m'ha interessat molt. I després tinc una altra pota, que és la meva pota professional de base, que és la il·lustració. I també m'he acabat especialitzant molt en fer il·lustració o disseny per divulgar aspectes de la vida medieval. Per tant, tot va al capdavall a la divulgació, no? Jo sempre he estat una mica una rara avis a tot arreu on he estat, però sóc com el bufó de la cort. Sóc un personatge divertit, agradable. Oi, guaita, què fa la Laura? Oh, fa dibuixets! Oi, va en bicicleta! Ara està de moda en bicicleta, però quan jo tenia 16 anys no hi havia ningú que anés en bicicleta, ni per una ciutat, ni viatjant en bicicleta pel món. Per tant, de coses rares n'hi ha moltes i tampoc no venien d'aquí. Però, per exemple, a casa meva hi havia una col·lecció de discos que en el seu moment va ser tota una revolució, que era l'Antologia Històrica de la Música Catalana. Uh-huh. Per exemple, últimament, que s'ha parlat molt de la Montserrat Torrent, organista excelsa d'aquest país i que encara als seus 93 anys continua tocant a l'orgue, va fer tots uns enregistraments de tots els orgues de països catalans, etc. I dintre d'aquella col·lecció hi havia un disc que va marcar moltíssim tota una gent i tota una generació, d'un grup que es deia Ars Musicae, eh? I que van fer un disc que es deia Del Romànic al Renaixement. Jo em posava aquell disc recurrentment. O sigui, anava al tocadiscos quan no hi havia el meu pare. Hem de parlar de tocadiscos, eh? No Spotify. I agulla, nyic-nyic, nyic-nyic. I aquell era un disc que, vés a saber per què, m'atreia moltíssim. I si sabies que hi havia alguna cosa de música medieval, doncs havia anat a escoltar-ho, i era una música que em fascinava molt. I potser el que em continua agradant d'aquesta música és que té uns paràmetres diferents dels que coneixem ara, no? Que es mou amb una altra línia de pensament, simplement.
1: I abans parlaves d'aquest ets el bufó de la cort, per dir-ho, o som els músics al final. Però al final les historietes, inclús els trobadors, el bufó és el que acaba sobrevivint. Vull dir que acaben a la corda, acaben tots morts menys el que toca la lira, no?
0: Sí. Sí.
1: Vull dir que és una manera de passar desapercebut el fet de cridar l'atenció com a bufó, no?
0: O sigui, al final. A nivell laboral, com que sóc autònoma, vol dir que vas tastant a tot i a tot arreu. Si hagués estat profe d'institut, que hagués pogut fer-ho tranquil·lament, doncs hagués acabat amb una feina molt implicada, però més rutinària, i segurament amb una depressió al cap d'uns anys, i ara estaria pensant en la prejubilació. I no és el cas. Estic pensant en reinventar-me sempre de nou. I sí, no sé si és ben bé això, el bufó de la cort o l'autònom, però...
1: Bueno, els autònoms ens agraden.
0: Les aventures.
1: Doncs anem a parlar de l'ofici, no? De l'ofici al que et dediques, que són varis, des de il·lustració fins a divulgació, fins a la música, fins a la història, amb aquesta secció que es diu Bèstia de carn.
2: Bèstia de càrrega.
1: Anem a parlar una mica del preu a pagar per dedicar-te a el que et dediques, i dels beneficis, evidentment. Aquests oficis que fas de músic, d'il·lustrador, de divulgadora, que són oficis artesanals, no són oficis industrials, diguem, mai estan al centre de res, sinó que demanen, són més aviat perifèria en el sistema on vivim ara, no? Però, en canvi, demanen una constància i una dedicació i un treball absolut, i té una inseguretat econòmica notable, no? La pregunta, que és la pregunta estrella del programa, és: a què creus que has hagut de renunciar, o que estàs renunciant, o que ja has renunciat, en el pla vital o en el pla material, per poder ser això, el que ets, un artista lliure, una persona que es dedica a el que li agrada, i concretament en el sector de la cultura?
0: Segurament el que sé que he renunciat i no m'hagués agradat renunciar és a una mínima estabilitat econòmica. Això és el que em pesa més. És cert, com t'he comentat abans, doncs, que no tinc fills, en aquests moments no tinc parella estable,

0: Però això m'ha vingut per diverses circumstàncies de la vida, no és una renúncia a la qual m'hagi posat la vida artística, no? Uh-huh. Però, evidentment, doncs, quan tens parella, aquesta parella t'ha d'entendre. Sí. Si no entén aquesta vida rara, malament rai, no? I això va per un altre, no ha estat una renúncia expressa. I si hagués volgut tenir fills, per exemple, doncs ja els hagués tingut i ja m'hagués muntat la vida amb això. Uh-huh. I evidentment també hagués tingut una altra estabilitat econòmica per una altra banda, perquè si no, no te'n surts. No tindria, crec jo, que no tindria perquè sé que l'artista fos tan precari. Uh-huh. Ahir mateix vaig fer al vespre una xerrada que acabava amb audició sobre el cant de la Sibil·la, i en el seu moment, quan m'ho van proposar, em pagaven una misèria. I els hi vaig dir, diu, teniu sort que sóc una doctora en història i no un serraller, perquè si no us arruïno. Dic, jo cobro un mínim de tant per xerrada. Val, cap problema, espero que ho pregunto a la Junta, i oi tant. Però els hi has de recordar a la gent, uh-huh, que tu aspires a cobrar com un electricista.
1: Clar.
0: I això ha estat continu i ha estat sempre, fins i tot a l'època de les anomenades vaques grasses. A veure, hi ha gent que entra en uns circuits però que són comercials, no tenen per què ser especialment artístics, però fins i tot gent molt, molt, molt consolidada, i veus que a vegades s'ha d'estar barallant per dir, no, és que jo porto tot un equip de tècnics, porto un cor, porto una orquestra, porto un no sé què, i això costa tant.
1: I tant, sí, sí.
0: I a tots els àmbits això és molt, molt difícil, i per tant ser artista, almenys en el nostre país i en el nostre entorn, comporta una renúncia econòmica, que vol dir també una renúncia a inversions en aquesta mateixa professió.
1: Clar.
0: No hi ha una regulació d'una mena de sindicat amb el qual puguis facturar, per exemple. Ara els pagesos s'estan queixant de la burocràcia que arriben a tenir, però quina burocràcia no té un mestre, un sanitari, o els autònoms, que devem guanyar en burocràcia, no?
1: Sí.
0: No tenim dret a una baixa. És tot una precarietat que no tindria per què ser-hi. I, per tant, hi he hagut de renunciar a contracor.
1: Anem a parlar dels beneficis, també, perquè si no estaríem aquí. Suposo que és aquesta vida també et porta cada dia en un lloc diferent, amb un... No, a vegades no ho penses quan estàs treballant amb una cosa que t'agrada molt, de dir, hòstia, quina sort,
0: sí,
1: d'estar emplenant el meu temps amb això i vivint aquest moment.
0: Sí.
1: I el coneixement, i el coneixement que tresores, també, perquè mentre tu ho fas, un altre s'ha fet professor d'institut, per dir així, no?
0: I a veure, i un professor d'institut també, si vol i és bo, també se segueix formant i està contínuament transmetent a gent.
1: Sí, però jo em referia més en el fet que estan més en un lloc de treball fixe, no? Treballes per algú, en canvi, potser el fet de poder treballar per tasques o encàrrecs o... Et porta, no?
0: Sí, et porta a conèixer entorns molt diferents. A vegades tens la sensació... Mira, ara hi ha un ajuntament que m'ha demanat de fer una versió teatralitzada del no sé què, del castell. Llavors m'han agafat a mi perquè parla que faig la il·lustració del fulletó per no sé què. Mentre hi hagi no sé què, faré la música de fons amb no sé quants instruments... I és una feina molt variada, molt, molt creativa, et dona a conèixer una realitat tremenda, unes relacions humanes molt, molt riques, i realment, sobretot a través d'aquesta banda sonora històrica, però a través de les meves diferents implicacions laborals i d'interessos de hobby, que tot es barreja malauradament una miqueta, però acabes descobrint moltes maneres i creixent contínuament, no? El benefici d'un ofici com aquest és que mai et quedes estancat.
1: No, i al final també tens un coneixement, tens un know-how, que diuen els anglesos, que és això, que al final et creixes tu amb la pràctica, no? Estan allà, vull dir que no és tan fàcil ara posar-te a fer el que fas tu. Hi ha un bagatge darrere de molts anys.
0: Sí, sí, has de tenir molta flexibilitat, sempre els ulls molt oberts, digue-n'hi cartera diversificada, si ho vols dir en paraules de màrqueting, però sí, sí, evidentment, acabes tenint més flexibilitat que un empresari de borsa.
1: Respecte a la sonoritat de l'època medieval, que és allò que domines bé, has comentat en algun lloc que les músiques de l'estament popular, o els sons, més aviat potser, són força desconeguts, i en canvi els dels poderosos, els del clergat o aristocràcia, són molt més coneguts, no? Llavors, què ha perdurat més fins avui dia que coneguis d'autors, músiques, instruments, coses relacionades amb aquests estaments més poderosos que són els que pagaven al final, o coses més relacionades amb...
0: A veure, parlant d'època medieval, hi ha un entorn... L'època medieval es classifica no amb classes socials, com entenem ara, rics i pobres, sinó amb estaments, que bàsicament és església, estament militar i aristocràcia i poble, no? A l'església s'hi concentrava el coneixement filosòfic, el coneixement tècnic, acadèmic sobre la música, i és molt interessant, molt, molt, molt, molt. I l'església podia ser permeable, o sigui, una persona que pogués ingressar en un monestir aprenia la part acadèmica formativa de la música i després la podia passar en un altre àmbit, no? Però de cara al que és la música popular, per exemple, per centrar-ho en alguna cosa concreta, en una anècdota i que ho entenguem, tot al llarg de l'edat mitjana es troben moltíssim flautes fetes amb os, flautes d'os, a vegades es troben fragmentades o senceres, i hi ha qui es pensa que tindran tots els forats, 6, 7, 8, els que siguin, però resulta que la majoria són flautes bastant llargues, fetes amb ossos de voltó, d'oca, de cigne o alguna cosa així, i que es toquen amb la mà esquerra, per tant, un flabiolet llarg, que es toca amb una sola mà. I veus que els forats estan disposats de manera que els toquis amb l'esquerra, no amb la dreta. Per tant, no és que sigui un flautista esquerrà, no, és que aquella flauta es toca amb l'esquerra. Per què es toca amb l'esquerra? Perquè amb la dreta puguis fer una percussió i una mateixa persona tingui melodia i ritme per una dansa. Això encara existeix, es diu flabiol i tamborí, i està a la cobla. Per tant, ha arribat, ha pervingut, i a tot el món, el nostre món cultural, en un sentit molt ampli, és bona part d'Europa i del Mediterrani, també part d'Àsia, hi ha influències africanes. Més enllà, la cosa ja ve d'una manera molt rara, no? Però a l'època medieval tant tenim influències d'Escandinàvia com del Marroc, com d'Armènia, per dir-ho així. Aquest seria aquest àmbit més ample. I en tot aquest espai hi ha flabiols i tamborinos, i hi ha flabiols tocats amb la mà esquerra. No sempre apareixen amb la iconografia, perquè els senyors això no ho toquen. O com a molt, el dia que es barregen en el poble i han d'anar a la festa de no sé què, i surten els gegants i surten amb flabiol i tamborino. Ara ens ho estem carregant, això, perquè ara que he dit els gegants, tots els gegants van acompanyats de gralles. I fa dos dies encara s'anava amb flabiol i tamborí. A Solsona encara n'hi ha de flabiol i tamborí,
1: sí.
0: Però ha desaparegut moltíssim de tot arreu, i és una base medieval i que encara estava pervisquent. I ens l'estem carregant, perquè la música popular és l'acordió diatònic i la gralla valenciana. Dius, home, hi ha altres coses, no?
1: Perquè ara que parles de la música trobadoresca, és una música únicament cortesana, o aquestes cançons
0: és cortesana, però segons quines cortes, és d'una cort petiteta, que és diferent. O sigui, no és el mateix la casa reial que el castell de no sé on. I per tant això entrava en aquesta petita aristocràcia que podia ser més propera al poble. Per exemple, hi ha escrits que diuen que ha vingut tal juglar, ha cantat les cançons de tal trobadors, i tothom s'hi ha divertit molt, els homes i les dones, i el servei del castell, i els soldats i la cuinera. Per tant, aquesta gent, doncs mira, t'aixugues les mans al davantal i te'n vas a la festa que fan els senyors, et quedes allà a la porta, però també participes d'aquesta transmissió. El mateix juglar, si només s'havia de guanyar la vida amb el senyor del castell, seria més pobre que un autònom del segle XXI.
1: Clar, però això anava a dir que els juglars tenien un circuit de concerts i de sales i de clubs, sí, bastant extès a Occitània o Catalunya, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, aquí exactament igual que Occitània, nord d'Itàlia, és aquest continuum cultural. I evidentment de petites corts n'hi havia moltíssimes. Ara aquell mateix juglar, quan sortia de la cort, se n'anava a la plaça. Segurament a la plaça feia un repertori i a la cort en feia un altre. Algunes coses es barrejaven. Hi ha cançons que les pots fer aquí o es pots fer allà, però n'hi ha que no. Per tant, sí que hi pot haver unes... En el cas de la música de trobadoresca, sí que hi ha algunes músiques, tant música com poesia, que són molt rebuscades, molt intel·lectuals, i que has de tenir un previ coneixement de tot això, que no vol dir que tots els nobles tinguessin aquest coneixement.
1: Clar.
0: També hi ha escrits, doncs, soc tal juglar, he anat a tal castell, que sé que hi ha gent molt ben ensenyada, que hi ha ben entesos, i per tant faig aquest repertori. O he anat a cantar això, i hi havia gent maldient, que no ho han entès i que per tant m'han criticat.
1: Això hi és, com a document.
0: Sí.
1: I que són com, bueno, dietaris, no? Però vull dir que són com cartes o...
0: No, a veure, tant podem tenir la mateixa música trobadoresca, la mateixa poesia trobadoresca que parli de situacions pròpies.
1: Aquestes, sí.
0: O, bueno, tens moltíssimes poesies, clar, poesia trobadoresca, tenim una quantitat brutal amb una varietat molt bèstia, i tant pot ser que et diguin cantaré aquesta cançó amb el so de tal altre, pam, ja et donen una informació, i vinc a cantar-la aquí, en el castell de no sé què, on sé que la senyora i les dames m'entendran, i els que no m'entenguin que es facin fotre. Però vol dir que els altres no t'entenen, no? I pot haver dintre de la mateixa poesia aquest tipus d'explicació. I sí, també pots tenir literatura que s'hi refereixi. Evidentment has de saber destriar una mica, llegir entre línies, però concretament de l'entorn de la transmissió trobadoresca, sí, tenim molta informació.
1: Podria citar, si jo les desconec bastant, les dones i la música medieval. Hi ha autores medievals o... Em podria citar algunes i explicar breument de què és el que feien?
0: En general, les dones tenen els seus àmbits de veu, si els volem veure o no és una altra cosa, el que deia abans, i depèn de... A la que hi ha un punt que pot ser una altaveu perquè una dona s'hi expressi, s'hi expressa. Hi ha espais en què la dona no s'hi pot expressar, puto. Hi ha espais que són exclusius de dones. Només falta que els anem a buscar. En el cas de la música trobadoresca, el que eren els trobadors, hi havia gent d'estaments bastant variats. Hi havia eclesiàstics que feien música trobadoresca, la majoria eren gent de la petita aristocràcia, podia haver-hi gent de l'alta aristocràcia, com els mateixos comtes reis catalans, que molts eren trobadors. Segurament eren més dolents, però bueno, sols hi reien les gràcies perquè tocava, però vaja, també n'hi ha de bons. I també hi podia haver, jo què sé, des d'un mercader ric que havia tingut accés als estudis, però que no deixava de ser de l'estament dels treballadors.
1: O gent com el Marcabru era d'origen més humil, no?
0: El Marcabru aquest era humilíssim, aquest era un músic, o sigui, un intèrpret. L'intèrpret era un juglar que sabia fer bé el seu ofici. Hi ha qui sap serrar fusta, hi ha qui sap tocar una viola, és exactament la mateixa consideració, no? I com a juglar podia passar a trobador. El cas de Marcabru és molt significatiu, però també hi podia haver altres trobadors, doncs, que fossin això, gent d'oficis, el fill d'un palleter, el fill d'un mercader, que doncs els he acabat interessant aquesta activitat i s'hi han dedicat i han tingut un accés a l'escola, a la formació musical, diversos àmbits o el que sigui. En el cas de les dones trobadores que coneixem, les conegudes amb el nom occità de trobairits, però se'n pot dir trobadora, trobairits vol dir trobadora en occità, totes són membres de la petita aristocràcia, per tant són gent que ha rebut una formació, que té un espai, una altaveu, i el fan servir, i seran de més o alt rang nobiliari, però no deixen de ser personatges de l'aristocràcia. Les trobadores se circumscriuen molt en un moment determinat, finals del 12, principis del 13, i en una zona molt concreta a l'interior de la Provença. A Catalunya no hi ha dones trobadores, com tampoc no n'hi ha a la Gascunya, ni n'hi ha a Aquitània, ni n'hi ha al nord d'Itàlia. És només en aquella zona i en aquell moment. Es va posar de moda i va sortir. També hi ha compositores eclesiàstiques. Actualment s'ha posat molt de moda, perquè és així, Hildegarda de Bingen. Jo vaig començar a estudiar i a cantar Hildegarda de Bingen fa potser 15 anys i no la coneixia ni Déu. Penso que ni Déu se'n deurien recordar d'ella. I en canvi ara s'ha posat exponencialment de moda, ha estat una cosa, i me n'alegro perquè és un personatge realment atractiu. Hildegard de Bingen no deixava de ser de l'alta aristocràcia, uh-huh. una persona amb molt de caràcter i amb una capacitat intel·lectual brutal, i, entre d'altres coses, compositora de... no exactament de música litúrgica, perquè com que era dona no podia compondre música litúrgica, però sí música paralitúrgica, amb la qual té composició lliure però eclesiàstica. La música trobadoresca, encara que comparteix els mateixos paràmetres, les mateixes estructures de la música religiosa, però és música lliure. Uh-huh. No has de fer un himne, un antífona, un... No, pots fer el que vulguis amb uns poemes que tenen una estructura. Hildegard fa el mateix amb doncs el que en deia cançons, sinfonia, que alegraven, adornaven els oficis de la comunitat on estava. I, evidentment, era l'abadessa. És la persona única de l'anterior al segle XVI de qui coneixem més obra personal. Uh-huh. I és una dona. I va arribar a compondre un centenar de cançons i una òpera sencera. Òpera entre cometes, evidentment, perquè és del segle XII, però és una peça amb un desenvolupament nus i desenllaç que dura una hora. Mm-hmm. I això no coneixem ningú més de l'edat mitjana que ho fes, no? Clar. Ho va poder fer Hildegard perquè estava en un entorn realment molt propici i perquè era de l'alta aristocràcia, perquè era l'abadessa del seu monestir. Però com que va tenir aquest altaveu, ho va poder fer tranquil·lament.
1: Doncs després d'aquesta conversa sobre el medieval, les dones, la música, l'ofici, anem a parlar una miqueta del territori. Anem a parlar de la terra.

0: de marca.
1: Bé, doncs anem a parlar de, en aquest bloc parlarem de la Garrotxa i del sud del Solsonès. Bàsicament són els dos llocs que ara mateix, que jo sàpigui, hi tens uns vincles especials. Va, tot i que vas néixer a Barcelona, la teva família té vincles amb Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, i per tant Sant Joan segurament és la teva pàtria petita, el teu petit país. És on voldries ser enterrada, a Sant Joan, per exemple? No és una pregunta que es passi molt habitual.
2: Sí, no me l'esperava. No ho sé. Que les meves cendres vius,
1: clar, la Laura de Castellet viu a Sant Just d'Ardèvol, sí, també, i aquests cementiris de poble petit són encantadors. O sigui, jo els trobo increïbles, que són del tamany d'un menjador. Jo ho dic amb una cançó, això.
2: Sí.
1: Que són del tamany d'un menjador i és a ser enterrat en aquest lloc així ha de ser magnífic.
2: Jo realment, jo em sento del centre nord de Catalunya i Pirineu. Qualsevol d'aquests espais m'hi puc sentir com a casa.
1: Catalunya vella.
2: Sí, més o menys. Barcelona no deixa de ser la Catalunya vella. Per exemple, vaig viure una època al Maresme, li tinc molt de carinyo, però no ho sento a casa meva. En canvi, tinc molt vincle i he treballat i he viscut a la Seu d'Urgell, i encara que jo parlo més a la gironina, aquí m'he calmat una mica, sí. I no parlo amb la E, però em puc sentir de la Seu tranquil·lament, no? Depèn, hi ha tot un àmbit que me'l puc sentir molt meu, i evidentment doncs Sant Joan les Fonts, no de les Fonts, Sant Joan les Fonts, que és una població absolutament industrial, és pràcticament una colònia industrial, és on hi havia les arrels familiars, on hi havia els avis, i per tant jo em sento d'allà, encara que evidentment ara el vincle ha canviat molt, el poble ha canviat molt. Per exemple, quan jo era petita, vivíem molt a la vora de la fàbrica, i en aquells moments la fàbrica tenia una sirena que sonava 3 vegades al dia. Jo sento una sirena i m'emociono perquè és el meu paisatge sonor, no? I sabies que fins que no senties no et podies llevar, o al migdia, per exemple, senties i al cap d'una estona tots els homes de la fàbrica de paper passaven pel carrer davant de casa perquè pujaven els que vivien més amunt, i les dones de la fàbrica de filats baixaven els que vivien més avall, i tothom es creuava pel carrer.
1: Podríem dir que la sirena de la fàbrica és qui et va portar a fer després una tesi sobre les campanes de la Garrotxa, no? I tota aquesta...
2: El concepte de paisatge sonor, jo sempre ho lligo amb la sirena. Sí, hi ha paisatges que hi ha sons que són teus, i sí, ve d'aquí.
1: Actualment vius a Sant Just d'Ardèvol, que és un poblet on només hi vius tu pràcticament de forma permanent, que està al sud del Solsonès, que està, i això trobo que és bastant fascinant del teu cas, que està just en el que era la terra de ningú o terra de rei abans d'arribar a la frontera amb el món musulmà, que és la vall del riu Bregós. Tu has estudiat, tens una tesi molt interessant sobre com es comunicaven les torres de guaita que hi ha al voltant d'aquesta frontera per fer un crit d'alarma en cas d'atac, des de Vallferosa fins al castell de Cardona o més enllà. Tu, quan et lleves al matí i estàs allà a Sant Just, en el teu imaginari encara estàs en aquell... O sigui, estàs a la frontera aquesta.
2: Hi ha una cosa que has dit que posaria en dubte, que dius, aquesta terra de ningú. Tota aquesta zona, al sud del Solsonès, Segar, la zona, per exemple, de l'antic municipi de Llanera, que ara està dintre de Torà i és el que ha permès a Torà d'incorporar-se al Solsonès, etc. Tota aquella zona, hi ha més tombes altmedievals que empadronats avui dia. Això de que no hi vivia gent...
1: Bueno, però terra de ningú, en el sentit de que era el terme de dir-li, vés aquí a viure, però jo no et protegeixo. El rei devia dir, jo no et protegeixo de...
2: Any 805. Hi ha un document del bisbe d'Urgell que li diu a un eclèctic, fes a favor de tornar a la Seu i tornar-me a aquesta església on tu has anat a predicar dintre del comtat d'Urgell al límit de la seva frontera. Està controladíssim. I això és Sant Cerni de Llanera, eh? I Sant Cerni de Llanera és cristià i pertany al comtat d'Urgell i al bisbat d'Urgell claríssimament. Quan se n'hi va un heretge i funda un monestir en allà, xato, torna cap aquí. Torà és musulmà. uh-huh. i claríssimament musulmà. I el castell de l'Aguda és musulmà. I el castell de Vallferosa, ens agradi o no ens agradi, està dintre el comtat d'Urgell, als límits de la seva marca. Per tant, hi ha llocs que les fronteres poden ser més esponjades. En aquest cas, el que està esponjat és des de la sortida de Torà fins a la peixera de Llanera. Uh-huh. No molí, eh? Exactament on comença... Bueno, pot,
1: sí, la frontera
2: ser,
1: és molt ajustada, llavors.
2: En aquest cas, sí, hi ha llocs que pot ser molt més dispersa, però en general a Catalunya no, la dispersió no dura gaire, eh? I això que deies, i és una part interessant dels meus estudis, clar, ja començo... estudiant els instruments o els objectes sonors, com poden ser les esquelles o els corns, doncs, que no són instruments pròpiament dit per fer música, no? Dic, molt bé, ja tinc un corn, agafo una banya de vaca, li tallo la puta, tururururu, o corns de ceràmica, perquè en arqueologia se'n troben de ceràmica, val, i els refatges, no sé què, tururururu. Molt bé, ara veig que sonen. A quina distància sonen? Què hi ha en aquesta distància? Per tant, és no només fer l'objecte, sinó veure quin ús té aquell objecte en el seu entorn, si no, no té sentit.
1: Clar.
2: Va, doncs anem a provar. El primer que vaig fer és allò, posar-me un punt, pa-pa-pa, fins allà, WhatsApp, em sents? Sí, té sentit en aquí, no té sentit allà. Dic, això ho hem de fer amb una línia d'avís. I una de les que he estudiat més, doncs perquè hi visc, és des de la frontera fins al castell de Cardona, que era el primer lloc que estava preparat per tenir un exèrcit i poder, doncs, en cas d'un avís d'atac, poder repel·lir aquest atac. I llavors he anat fent allò, tot un estudi d'aquesta línia, o sigui, els avisos no van seguint la frontera en paral·lel a la frontera, més aviat la van cosint, no?
1: Uh-huh.
2: I a més has d'avisar cap a dintre.
1: No
2: et serveix de res avisar la torre que hi ha a Calaf, perquè no t'entraran per Calaf, t'entraran per Ardèvol.
1: Clar.
2: I per tant has d'avisar els de Llanera, els d'Ardèvol, els de Casa Cremada, els d'Anglarill, fins a arribar a Cardona.
1: Clar.
2: I clar, aquí hi ha tot un estudi sobreposat de diversos conceptes, des de trobar restes arqueològiques en castells, veure com estaven fets aquests corns, ja fossin de banya o de ceràmica, restituir-los.
1: Mm-hmm.
2: És un exercici, de fet, d'arqueologia experimental, no? En aquest cas d'arqueomusicologia o arqueosonoritat.
1: Mm-hmm.
2: I aleshores buscar-te una colla d'amics que vulguin formar part de l'experiment, tu en aquí, i a veure. I veure, doncs, quines distàncies sonores et permeten avisar-te d'una banda a l'altra, quan trigues, si d'un punt a un altre no et sents, què hi ha pel camí, i per tant he anat a parar molt amb toponímia de l'avís.
1: Uh-huh.
2: Quan tens una muntanya que es diu el Puig Cornador, doncs resulta que és des d'on es cornava, i a vegades està entre un castell i un altre.
1: Uh-huh.
2: I és un punt clau per poder-te sentir.
1: I quan, de quanta estona estem parlant d'avís?
2: Sí, en el cas aquest de... Des de la Torre de Castellanes, perquè les torres més avall són musulmanes i tenen factura musulmana, i la Torre de Castellanes té una vista fantàstica damunt de tot el món musulmà que té als seus peus, i fins a Cardona hi ha 16 punts i un avís, si l'altre està apostat i pot respondre immediatament, que se suposa que si hi ha perill, més o menys estàs al tanto. Pam, pam, pam, pam, 16 punts, des de Castellanes fins al castell de Cardona es triga 4 minuts i mig.
1: Hòstia.
2: És molt ràpid. Linealment són més de 30 quilòmetres, eh?
1: Sí, sí, ens riuten d'internet.
2: Exacte, ara que no hi ha cobertura. El dia que et falla la cobertura tardes més i tant.
1: El WhatsApp has d'obrir el telèfon, veure si te l'han enviat. En canvi això és per oïda, hòstia, estan dient alguna cosa.
2: No, i més en una zona en què, per exemple, hi pot haver molta boira.
1: Clar,
2: per tant, un avís visual,
1: visibilitat, sí, sí,
2: pot ser que no funcioni. Intermig hi ha un canvi de vessant, i per tant, segons quins sons o quines visualitats has d'anar molt al tanto, molt estudiadet per on passa. Està molt ben estudiadet.
1: Clar. Bé, doncs, realment estaríem parlant molta més estona, però hem arribat fins aquí amb Laura de Castellet a Swing de Comarques, i ara anem a... Espero que no et posin un compromís el fet de que ara anem a tocar conjuntament, jo al piano, tu a la veu, el cant de la Sibila, a piano, que és el piano de cua i veu, que és un instrument, el piano, un instrument romàntic, no? Barrejat amb música antiga, llavors és... Bueno, pot ser que el sindicat de músics medievals posi una reclamació, però bueno, esperem que no sigui així.
2: La Sibila viu, si viu, i es reinventa el segle XXI, cap problema.
1: Avui farem una Sibila més romàntica.
2: Amb dues estrofes,
1: perquè ja ens hem allargat i no tenim més temps. Així que moltes gràcies per tot, Laura,
2: i
1: anem al piano, anem a tocar.
2: Fantàstic.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
2: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Les begudes saludables com a alternativa a l'aigua han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, lo ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes es dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i dònuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor a cafè i a dònut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència. I ja parlant d'olors, mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor a crispetes. No és una casualitat, és una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte, amb l'olfacte, la creativitat també es desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.

0: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Something's coming. Something hungry for blood.
3: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
4: We did a dabble in D&D.
3: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava, i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc, Dungeons and Dragons, és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles, i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista. El Robbie desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons Grand Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters amb el Jon Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.

curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.

0: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació encara tranquil·la a les carreteres amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa a plana internacional i en política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelià ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment a la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer de Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat general. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per Espot, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb les tempestes, volíem dir, d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic i a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus en zones boscoses i rieres. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment, el 107.3 FM.
1: Molt bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 107.3 de l'FM. Aquest és el punt del dial on heu de situar el vostre sintonitzador. També es podeu escoltar a través de les ones d'internet, per dir-ho així.

altres apps, com TuneIn, per exemple. I altres apps d'emissores de ràdio on ens trobareu també i ens podeu escoltar des de qualsevol lloc del món. Benvinguts, matí de dilluns, començant nova setmana, dilluns 10 d'agost, aparició de la Mare de la Mercè a Barcelona. Sant Llorenç i Santa Paula, felicitats! Cap de setmana de molta, molta calor, eh? Déu-n'hi-do, quines calorades, 37 i 38 graus. Vam arribar als 40 a Castelló d'Empúries, 39, per exemple, a Espolla. Déu-n'hi-do, eh? Unes calorades ahir terribles. Aquesta setmana, si fa no fa, serà una setmana de calor, eh? Comencem el matí amb 26 graus. El termòmetre no ha baixat aquesta nit dels 24. El que és Vilafant i suposo que a l'Alt Empordà, eh? 24 graus de mínima i la màxima 33-34 graus. Tota la setmana, no hi haurà canvis. Si fa no fa, també el dia de l'eclipsi, molta, molta calor, eh? Avui tenim mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots, a la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Aquest cap de setmana també molts problemes amb el sistema elèctric a la ciutat de Figueres. També és una mica normal en el fet de que suposo que tothom posa l'aire condicionat, botigues, establiments, cases, és que si no, no s'hi pot viure, i això fa que la línia, que les companyies ja no inverteixen, les companyies van posar els fils al 1800, sí, al 1800 i pico, i allà ho han deixat. Sí, alguna, si canvien és perquè s'ha cremat, eh? No és allò de dir, ara canviarem tot això, transformadors nous, no. Quan peta, doncs ho canvien i ho arreglen. Perquè de beneficis en tenen moltíssims, però de millores no veus molta gent, eh? Allò que dius, mira, una colla de 10 o 12, no. Sembla que hi ha dos o tres persones que dediquen a les avaries, o 4 o 5, per tota la comarca, eh? Així anem. Cada que la xarxa pateix una mica de que tothom li posa l'aire condicionat i tothom està gastant llum a dojo, doncs peta. La cita del dia a la televisió és la violació de les multituds. Ho va dir Jean-François Rebel. I un refrany. Núvols en creu, aigua tindreu. Està bé aquest, eh? Núvols en creu, aigua tindreu. El sol ha sortit a les 6:53 del matí i s'amagarà a les 8:57, eh? Ja han baixat de les 9. Això es va retallant molt poc a poc, però de mica en mica. I avui, 10 d'agost, es celebra el Dia Mundial del Lleó i Dia Internacional del Biodiesel. També avui és Santa Astèria, eh? Per si algú, doncs, té algú conegut com Astèria, són aquells noms una mica difícils, però bé, mai se sap. Oscar Wilde va dir que ser natural és la més difícil de les formes de ser-hi. O sigui que ser natural, et diuen, posa't natural per una foto. I tu fas totes les guinyoles, tots els poses, però natural, de res, eh? Avui tenim lluna menguant, 11,7% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 18 dies. I aquesta és la setmana de l'eclipsi, eh? Les notícies, la tele, tothom en parla de l'eclipsi. Alguns que faran estudis, que si els animals, que si les persones, el comportament... Res, durarà 2 minuts, eh? Això sí, molta gent que és aficionada es desplaçarà per veure l'eclipsi. No hi haurà un eclipsi solar total a Catalunya fins d'aquí 150 anys. O sigui que, home, si més no, doncs podem disfrutar-lo, eh? Tal dia com avui, l'any 2010, el 10 d'agost, es registra a l'Antàrtida la temperatura més baixa de la història. 93,2 graus sota zero, eh? 93,2 graus sota zero. El 2001, el transbordador espacial Discovery sortia de Cap Canyaveral cap a l'Estació Espacial Internacional amb la tercera tripulació permanent. L'any 1994, l'escriptora i mèdica bengalí Talisman Nasrin, amenaçada de mort per als fundamentalistes islàmics, abandona el seu país i es refugia a Suècia.
També hem d'anar, doncs, a que l'any 1987 als Estats Units la banda Guns N' Roses presentava el seu debut titulat Appetite for Destruction. Era, doncs, una de les... o es va convertir en una de les bandes més importants, Guns N' Roses, que, com aquí que diu, va començar a posar fil a l'agulla, tal dia com avui. L'any 1983, l'organització ecologista Greenpeace impedia el vertit d'àcid al mar per part del consorci químic Kronos Titan davant de l'illa d'El Golan, en el Mar del Nord. I l'any 1927, l'escultor Goodson Bolgrum i el seu fill Lincoln comencen a esculpir en la roca viva el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln a l'Almont Rushmore, a Dakota del Sur. Avui és l'aniversari de Kylie Jenner, model nord-americana, 29 anys la Kylie. Luke Steele, actor nord-americà, 36. Dave Onoki, model i actriu nord-americà, 44. Angie Harmon, actriu i model nord-americà, 54. Reedy Brou, boxejador, 59. Antonio Banderas, actor espanyol, 66 anys. Rosana Arquette, actriu nord-americana, 67. Joan Manuel Santos, polític i economista de Colòmbia, 75. Moltes felicitats a tots ells. Anem a Empordà per info per saber què es cou a la comarca. Joan Maria Godoy, amb una entrevista, diu que el 80% de la feina d'un mestre a l'aula és motivar l'alumne. Barraquetes, escatarres i menys pols per les barraques de Roses. Aquest cap de setmana, festa de Roses, eh? Dissabte, Santa Maria, patrona gran de Roses. La Garriga d'Empordà entra a una xarxa internacional de conservació de la natura. Vinga, som-hi, anem per feina en aquest matí de ràdio. Com sempre, a partir de les 9 i 5, aproximadament, obrim per vacances al nostre magazín amb els companys de la xarxa i altres emissores d'arreu de Catalunya. Ara, però, anem a començar amb Alan Parsons i el Hall and Wise.

0: massa so i tranquils hem començat el matí amb aquesta peça d'Alan Parsons, All and Wise, dels seus èxits o no, les seves grans peces.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
0: Ens anem cap a Xina amb una noieta xinesa, China Girl, David Bowie.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Superestrella és la cançó i l'èxit d'Aitana. En té moltes de bones, l'Aitana?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: 8 i 22 minuts al matí, Álvaro Soler, recuperem una peça del febrer del 2017, aquest animal.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Anem a la previsió del temps per les properes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local. Gaudí.
3: Bon dia. Després d'un cap de setmana càlid aquí a les comarques de Girona, on ahir vam arribar fins als 40 graus a Castelló d'Empúries o als 39 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, aquest dilluns al matí es presenta amb un cel molt més asserenat. Serà a partir del migdia, però sobretot a la tarda, que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims que ens deixaran el cel molt més variable. A la zona de la Cerdanya i del Ripollès, aquests núvols seran molt més compactes, que de fet no descartem que ens pugui deixar algun ruixat. Tot plegat, amb un migdia on les temperatures tornaran a ser elevades, haurem d'estar pendents de la franja que va des de Santa Coloma de Farners, passant per Girona, Sarrià de Ter, Cornellà de Terri, Besora, Serinyà o Navata, perquè aquí els valors podran arribar fàcilment entre els 37 a 38 graus.
4: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu al teu costat.
2: Si ja us ho deia jo, que avui arribaríem als 37-38 graus una altra vegada. Déu-n'hi-do, eh? Des del 15 de maig que no ha parat de fer calor, eh? Calor i calor, i onades de calor, i onades de calor. Eiffel 65 Blue, Dada Dina, recordes aquesta?

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ride Like the Wind és un dels temes, una de les grans cançons. Arriba quan passen 6 minuts de 2:15 de 9 del matí. És Christopher Cross.

0: Taverna Librària. Llibres en moviment. És la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
1: Veníem d'escoltar Christopher Cross i m'he dit, home, Christopher Cross és dels grans, però Chris de Bark té unes cançons increïbles, com aquest Lady in Red. Te'n recordes també d'aquesta peça?

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Sky Full of Stars és una de les cançons remesclades per Hardwell, però que és de la factoria Coldplay.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: 9 minuts i arribarem en aquest calorós matí ja, aquest dilluns, que comença aquesta nova setmana. Doncs avui 10 d'agost, eh? Hombres G, devuélveme a mi chica.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Música de Bob Sinclair, Kiesa, I Can't Wait.

Duetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't al

0: en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu de Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també, obres a l'A2 a Jorba, direcció Girona, en aquest cas, direcció Lleida, volien dir, deixen un carril també tallat en aquest punt. I pel que fa a la política, Netanyahu ha rebutjat el pla de 15 punts per a Gaza anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i ha advertit que Israel no retirarà les seves tropes de la franja fins que Hamas estigui completament desarmat. El primer ministre israelí ha assegurat que algunes de les propostes nord-americanes són acceptables, però d'altres són inacceptables, i ha remarcat que el seu govern no acceptarà cap retirada sense un desarmament total de Hamas. I la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sarah Hessen, ha defensat que l'espai Schengen no ha estat vulnerat arran de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que cap persona que va entrar irregularment de la ciutat autònoma ha arribat a la península. Hessen ha justificat, però, el restabliment temporal dels controls fronterers amb Itàlia per pressionar el país perquè també aixequi els seus controls amb Espanya. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet relacionat amb les obres de l'Elen 9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació també d'estabilitat general. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I els Mossos han detectat un augment del tràfic il·legal d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7, amb bandes que els traslladen principalment de països de l'est per revendre'ls amb beneficis que poden multiplicar-se per 10 o fins i tot 20. La policia alerta que alguns arriben sense els controls sanitaris necessaris i poden desenvolupar també malalties, mentre la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona també centra bona part de la seva activitat en perseguir l'abocament il·legal de residus. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable amb núvols baixos a la Costa Daurada, també nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar de nou xàfecs dispersos i, de fet, també alguna tempesta.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament, s'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva, i bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè doncs apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè doncs voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no ho sé, un hotel fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això ja seria ja una qüestió una qüestió major que ho deixaríem per un altre dia i segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12 el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper, agafar i marxar on sigui... Llavors el tema és aquest.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Ah, exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són, què tenen d'especial els filtres, com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades, Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana, heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500 i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que beneficis importants, multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament

0: sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km/h, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
1: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
0: A reveure.
1: Actualitat barcelonera també la que ens aporta Cugat Media. Tina Forés, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
2: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
1: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
2: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
3: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
2: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
1: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
2: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. Quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
1: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Media. Una abraçada i no marxis massa lluny.
2: Fins ara, Núria, fins ara. Que vagi bé.
1: Diríem fins ara la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
4: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
1: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
4: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
1: I encara un darrer punt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
4: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses

0: 6 hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i a Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Moltíssimes gràcies a Emon des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
0: Que vagi molt bé, Núria.
1: Fins demà. Tanquem la ronda també com és habitual a Tarragona a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
1: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
2: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La ja, marca m'agrada. Per si algú no ho entenia.
1: No són les de telefonia, són les de creuers.
2: Són les de creuers. M'agrada molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
3: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques evidentment, però és algo que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
2: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
1: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
1: Farà fotos des d'aquí.
2: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan escampada pel territori, Marina. Una abraçada.
2: Sempre fem territori. Fins ara.
1: Fins ara.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn d'on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent que es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya, i on es veurà millor bàsicament serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs acaben de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o si us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o si us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
5: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
1: Clar, totes aquestes llavors, que has dit...
5: Exacte, de retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
1: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
5: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a la P7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
1: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
5: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils, i també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
1: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar doncs no, us haureu de desviar del camí, bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar. Tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
5: Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
1: Bé, ja això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
5: Exacte.
1: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no?, Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
5: correcte.
1: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
5: Sí, bueno, quan hi ha un augment clar. Considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. Sí. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
1: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
5: doncs,
1: amb tots aquests vehicles?
5: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport a mercaderies en general i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret sense poder efectuar avançaments i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
1: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, eh? Que torneu a escoltar.
5: Sí.
1: Que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
5: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
1: Prades,
5: on es veurà
1: Prades.
5: Aquest... Sí, Prades.
1: És que
5: també.
1: Prades l'estan liant parda, eh?
5: Sí, eh? Ja ho explicareu
1: sí,
5: vosaltres.
1: Sí, ja ho explicarem demà.
5: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
1: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen no, per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
5: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i sobretot seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
1: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
5: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu ens en parla Diana Mar de DeltaCat.
3: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
6: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse, pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que facin la descripció, però també pues, se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu bé, utilitzant altres sentits.
3: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
6: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest aire que es produeix abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a la oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
3: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
6: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iZone, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega, una persona vident, perquè els dos a l'hora.
3: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
6: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres en físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora també, i en les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
3: Havies viscut una experiència similar, perquè te faig la pregunta. Tu tens un dèficit de visió, no?
6: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo per desgràcia no he viscut mai un aconteixement com aquest. Sí, que serà tota una experiència.
3: Suposo que molta emoció, no?
6: Sí, molta emoció, perquè, us ho han explicat i, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no repetirà, i si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
3: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana, a més també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava, no?, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra, la vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs, el 2 de 9 en Forre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6, per tant la vella que va plantar una gran dia de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant, exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, és això, i la diada del 30 d'agost a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs, que sens dubte ens pot donar doncs, el seu punt de vista i sobretot explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia de nou.
2: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou
2: nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, ja no sé amb qui parlo
2: sí,
0: i amb qui
2: sí,
0: no.
2: Sí, sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
0: El tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu de... d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super, super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gramassa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas és l'únic. I bueno, són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible, és l'important.
2: I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, els tres eclipsis que tenim aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I bueno, és una mica això.
2: I digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, i tant, és super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural amb nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'orellera posada. És l'ideal, sobretot si estem en nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'orellera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No, sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
0: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera, es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony, són sensibles fins a aquest punt, són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
0: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona, sí, no, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
0: No hi ha problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
0: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
0: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
0: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats, de personalitzats hem fet uns 3 milions més o menys, i del nostre producte juntament hem arribat als 7 milions més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
4: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe.
7: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. 2 hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Blues.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Ho hem celebrat cada dia i...
2: Poden haver-hi moltes abraçades de diferents tipus. Aquesta, però, és una abraçada de gol dels Strombers.

0: Bon dia, són les 10, us parla Maria Laram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Thank you.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, o us, no ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí, sí. Sí, home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira,
3: amb un descampat,
1: és bona,
3: amb molta colla, amb molts amics i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
1: Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé,
0: ai,
3: veurem què passa.
1: A veure,
3: per què? Ahir Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Jo vull saber per què li fa pena. No, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí,
1: sí.
0: Per què li fa por?
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya, per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs
0: sí,
1: és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt bé, molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, sí, sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí,
0: llavors
1: sí, sí,
0: no ho sé.
1: Bueno, a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt ideal. Bé. És ideal, imagina't una casa amb els avis contents. Els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí, sí, sí. I a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, i allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita de patates, vinga, he tot preparat. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies, Aina. Fins ara. Però en volem saber una miqueta més sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emunt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el cel de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, s'han tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interessa despertar entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaolària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Ter, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de l'estat de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora d'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos, així un altre veu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: Vam vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos que poden ser un cul-de-sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes i tenir un pla, i tenir un pla B, perquè si ja no es pogués fer, que es pogués fer en un altre lloc, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, doncs va ser que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un lloc perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si a cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, i gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.

0: casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais com és el Parc Nacional o el Montsec que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6 del 3 al 6 de novembre se farà la trobada internacional de Starlight aquí a les comarques de Lleida, al Montsec, fet que denota, demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
1: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
0: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
1: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i els o entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
2: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona doncs, més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat els municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant, i ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres. El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell, el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres, i és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, doncs ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
4: Normalment ho fan de manera habitual. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si voy a l'eclipse, que si no voy a l'eclipse, per tot això que està passant també.
3: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
4: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. D'acord. Llavors, què passa? Que amb l'una creixent sí que s'ha vist que, bueno,

0: És com el que són les terres, no? Que també passa. S'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb luna creciente.
1: Vale. Per tant, és un bon truc això, és a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
0: Exacte.
1: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
2: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no tinc el... Vaja, que no, que vaig a la pelo
1: aquest
2: quan tinc
1: hàbit,
2: temps.
1: Eh?
2: Quan tinc temps.
1: Quan tens temps, ja que és veritat que aquest estiu tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
0: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara, vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquen la lluminositat, vale? En morenes, el moca mousse, vale? Que són uns reflexes molt sutil, busquen sempre la naturalitat.
1: Molt bé, per tant es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no?
0: Exacte.
1: Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
0: Totalment, sí, totalment, o sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors són tendències que el que fan és que mica en mica tu depenguis de la peluqueria però no sigui esclau.
1: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
0: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
2: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
0: Pues tot, o sigui, venga. El que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg, vale? O sigui que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
2: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
0: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més, i sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
2: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
0: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil, i queda com un efecte engominat també molt refrescant, i és una manera de deixar-t'ho.
2: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
0: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritressa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
0: A veure, sí que m'ha passat, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
0: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera, i llavors lògicament és clienta habitual. I després Mami de Tres, l'Helena, sí, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta, va vindre una vegada i la meva filla em va dir: mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic: ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom, i ella pues, ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu: mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres, o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual? És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
0: lògicament, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
1: I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar: ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar: uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
0: A veure, al principi lògicament sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí al nostre saló és, ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres abans de fer un treball parlem molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
2: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de: jo voldria aquest pentinat, i t'ensenyo la foto i tu els dius: bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa.
0: Exacte.
2: No? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
0: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir: mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem en això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben a acords, finalment amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
0: Sí, molt, la veritat que sí. La veritat que és molt fàcil, molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada de les xarxes socials, del vídeo, de tot. En el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs, també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector?
0: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui: doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients, i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabat tens alguna cosa més per preguntar.
2: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius: mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
0: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
2: O sigui, fer-te, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ja ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí, estan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
0: També, també.
1: Molt bé,
0: també.
1: Molt bé, molt bé.
2: Això, doncs, és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, que clar, quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això estàs molt, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
0: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
1: Molt bé, molt bé.
0: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
1: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
2: Bueno, m'apuntaré, vinga.
1: per deures i propòsits pel proper curs.
2: No, no, que es nota,
1: Eva,
2: que es nota.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
0: Igualment.
1: Gràcies, Núria.
2: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
1: Fins demà.
2: Fins
1: adéu.
2: Demà.
3: Adéu. Obert per vacances.
2: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts o 2:15, i aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i passa sempre que mirem al mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Mar a Mar, us presentem la tortuga Careta.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
5: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta, dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Aleshores va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses, val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic, com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem a més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i l'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
4: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
5: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
4: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
5: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir, vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris s'expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant, i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però és clar, estem un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, en el moment en què hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
4: Un una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
5: Sí, sobretot és això, de cop en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues de mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges. No només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol cama negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
4: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
5: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu, perquè hi havien persones allà fent fotografies en flash, estan molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu, i com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
4: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i abans de tot els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar, i en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
6: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar el mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui al Freaky Time d'estiu aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
7: Freaky Time d'estiu.
8: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
9: Bones, Berserk és igual l'edició la que tinguis, Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo quan vaig començar a llegir Berserk no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys. Gràcies al seu autor ja ha tingut diferents influències d'altres àmbits, de, no només en el manga, sinó també en el videojoc. I ara, doncs, aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se'l coneix a altres països per la Deluxe.
8: I gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
9: Exactament, gràcies a Panini.
8: Perdoneu la broma.
9: Berserk ha passat per diverses editorials i ara, des de que està Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és una, és l'edició més top, diguéssim.
8: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
9: De moment sí.
8: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
9: Primer dic que Berserk no és per tothom, és una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom el pot arribar, li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, i toca molts temes, i alguns molt, d'una manera molt dura.
8: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho vaig a pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
9: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere, que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
8: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
9: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir, doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els demés, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs, també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
8: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
9: Jo, per mi, aquí és la Master Edition, que és l'edició definitiva de Berserk.
8: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem, doncs, poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
9: i en Dani,
8: i això ha estat el Friki Time d'estiu. Fins la propera.
9: Adeu.
2: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Verse, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
10: Sí. És on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va Vinga. Una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
2: Molt bé, molt bé.
10: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
11: La forma de divulgar la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
10: El tenen en molta estima i així és avui, dilluns 10 d'agost a les 10 de la nit en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
2: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és com ens deien a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú i això sí que sabem ben bé, la comarca de l'Urgell.
10: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tast de 20 dels cellers col·laboradors de la proposta, i destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és de taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi han tres pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Satana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de rebella, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden dos minutets per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és, aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui,
1: sí,
3: que...
1: Vosaltres també, no? També comenceu, sí, també Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin al propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé, sí, molt bé. Ah, que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina, sí,
3: doncs
1: sense...
3: això és tot.
1: Això és tot, i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar,
3: final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Demà. Tres minutets i mig i se n'esfaran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre. Roquet és l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. A més, també el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I pel que fa a la mobilitat, encara ara situació prou tranquil·la, encara ara amb una avaria a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt, a banda obres a l'A2 a Jorba, també a l'AP7 a Riera de Gaià i també a la B20 a Barcelona, que deixen un carril tallat i provoquen retencions en tots els punts. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies ha restablert ja el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions Molins de Rei i Rubicant Valonrat, que estava interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxer relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I el pàrquing del Prat de Pierro, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà també avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada amb motiu de les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o bé a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc encara continua bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ni ferits ni impactes de bala.
1: Notícia.
2: Ràdio Vilafant. Cada estiu al teu costat.
3: I tant, a l'estiu, a l'hivern, quan sigui, estem sempre al vostre costat, al costat de tota la gent de la ràdio, al costat de tota la nostra audiència des del 107.3 Ràdio Vilafant FM. Després del butlletí de les 11, després de l'Obert per Vacances, Lola Índigo.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vine'm a buscar. Música d'Alfred García. Vine'm a buscar és la cançó que ens ha presentat aquest estiu. Vine'm a buscar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Vinga, que sé que us agrada el dolç, per això us proposo un caramel. La cançó i el tema de Danny Ocean.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ariana Grande, aquí tens Pètal. Sona així de bé.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Joan Dausà, Mamaduixa, aquesta és Papi.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Som-hi, va, que no falti el Club del Country. Ara mateix la música de Tech Nova. Atenció, aquesta novetat és un nou treball amb el títol de Boom.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Música de Siderlan i Paula Cops. Turu, turu, turu. Ai, estem tots aquí malament de l'aixeta.

0: tu.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Ai, ens agrada, però avui és dilluns, eh? La cançó és Weekend, cap de setmana, Medusa i Càlid.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: actual, Remember, Hardcore, Highstyle i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts a aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. Aquestes són les notícies de les comarques gironines més importants i destacades que arriben a la nostra redacció en aquest matí d'avui, jornada del dilluns 10 d'agost. I aquests són els nostres titulars. L'Ajuntament de Figueres fa marxa enrere i rebaixa un 95% la taxa de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Roses i Figueres tenen un 30% de població estrangera. La Garriga de l'Empordà entra en una xarxa internacional de conservació de la natura. L'alumnat de l'escola Sador Dalí de Figueres començarà el curs en altres centres de la ciutat. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. L'Ajuntament de Figueres fa marxa enrere en la taxa per les places d'aparcament i personalitzades per a persones amb mobilitat reduïda. El govern municipal ha anunciat una bonificació del 95% de l'import que passarà dels 257 euros anuals als 12 euros amb 85 cèntims. La decisió arriba després d'una reunió amb representants d'entitats de persones amb discapacitat i usuaris afectats per la nova taxa implantada aquest 2026. Inicialment, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, havia defensat mantenir un pagament per aquestes places, tot i que admetre que l'important fixat podria ser discutible. La mesura havia generat queixes entre els afectats i crítiques de l'oposició. El PSC de Figueres havia qualificat la taxa de desproporcionada i injusta, mentre que els comuns també s'hi havien posicionat en contra. Amb la bonificació anunciada, els titulars d'aquestes places personalitzades pagaran finalment 12 euros amb 85 cèntims que dona durant l'any. Anem a la Garriga. Té més dades la nostra companya Mercè Mainé.
3: La Garriga de l'Empordà, un dels espais naturals més singulars de l'Alt Empordà, ha entrat a formar part de la xarxa internacional Union of Nature. Ho fa després de la incorporació de la Fundació Pioneers of Our Time, aquesta aliança mundial dedicada a la conservació de la natura. Amb aquesta adhesió, la Garriga de l'Empordà passa a formar part dels anomenats Nature Areas, espais que obtenen projecció internacional i que poden rebre finançament ciutadà per desenvolupar projectes de restauració i conservació. L'espai protegit ocupa prop de 100 hectàrees repartides en 48 parcel·les dels municipis de Llers i Avinyonet de Puigventós, dins de la Conca de la Muga. La Union of Nature funciona a través d'un sistema de micromecenatge ambiental. Qualsevol persona pot contribuir a protegir un metre quadrat de natura amb una aportació d'un euro amb 20 cèntims, dels quals un euro es destina directament als projectes de conservació. Segons la Fundació, l'entrada a aquesta xarxa permetrà donar més projecció internacional a la restauració de la Conca de la Muga i facilitar l'entrada de nous recursos. De fet, la Conca de la Muga es converteix en el primer espai europeu que entra a formar part d'aquesta xarxa internacional, al costat d'espais naturals com del Brasil, l'Argentina, la Polinèsia Francesa i el Perú.
2: Els alumnes de l'escola Salvador Dalí de Figueres començaran el curs 2026-2027 reubicats provisionalment en altres centres educatius de la ciutat. Així ho han comunicat conjuntament l'Ajuntament de Figueres, el Departament d'Educació i la direcció de l'escola a les famílies afectades. La mesura s'ha pres després de l'esfondrament el passat 30 de juliol d'una part de la coberta del gimnàs al centre. L'incident es va produir al vespre quan no hi havia activitat lectiva i no es va provocar cap ferit. Tot i que el gimnàs es troba en un edifici completament separat de la resta del complex escolar, s'ha decidit reubicar els alumnes per prudència mentre es fan proves tècniques exhaustives a les instal·lacions. Els centres de Figueres que acolliran els escolars encara s'han de concretar. Els primers informes apunten que l'esfondrament del sostre podia haver estat provocat per l'esgotament dels materials constructius. Ara es vol determinar si aquesta mateixa patologia podria afectar algun altre edifici de l'escola. Les proves s'allargaran durant unes setmanes i determinaran si cal fer obres o quina base haurien de tenir. Les administracions remarquen que la reubicació és preventiva i que, de moment, no s'han detectat problemes estructurals a la resta del centre.
3: La població de nacionalitat estrangera ha augmentat entre el 2023 i el 2025 a la majoria de municipis més poblats de les comarques gironines. Així ho indiquen les dades del Cens Anual de la Població publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. A Figueres, el pes de la població estrangera ha passat del 28,17% al 29,27% en aquests dos anys. La ciutat comptava a principis del 2025 amb 14.506 residents de nacionalitat estrangera, gairebé 3 de cada 10 habitants. A Roses, el creixement percentual ha estat més moderat. S'ha passat del 30,08% del 2023 al 30,30% el 2025, mantenint-se per sobre de Figueres. El conjunt de les comarques gironines, Olot és el municipi on ha crescut més el pes de la població estrangera, amb un increment de 2,4 punts en dos anys, fins a arribar als 27,78%. També destaca Palamós, on el percentatge ha augmentat més de 2 punts i se situa ara al 17,36%. Girona Ciutat compta amb el nombre més elevat de residents estrangers en termes absoluts, més de 23.700 persones, que representen prop del 22% de la seva població. En canvi, a Salt, Lloret de Mar i Banyoles, el percentatge de població estrangera ha disminuït lleugerament, tot i que el nombre de residents estrangers ha augmentat. La diferència s'explica perquè en aquests municipis la població total ha crescut a un ritme superior.
2: Anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
4: Bon dia. Després d'un cap de setmana càlid aquí a les comarques de Girona, on ahir vam arribar fins als 40 graus a Castelló d'Empúries o als 39 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, aquest dilluns al matí es presenta amb un cel molt més asserenat. Serà a partir del migdia, però sobretot a la tarda, que tindrem l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens deixaran el cel molt més variable. A la zona de la Cerdanya i del Ripollès, aquests núvols seran molt més compactes, que de fet no descartem que ens pugui deixar algun ruixat. Tot plegat amb un migdia on les temperatures tornaran a ser elevades. Haurem d'estar pendents de la franja que va des de Santa Coloma de Farners, passant per Girona, Sarrià de Ter, Cornellà de Terri, Besora, Serinyà o Navata, perquè aquí els valors podran arribar fàcilment entre els 37 a 38 graus.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui hem destacat en aquesta edició de l'informatiu que l'Ajuntament de Figueres fa marxa enrere i rebaixa un 95% la taxa de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Roses i Figueres tenen un 30% de població estrangera. La Garriga d'Empordà entra en una xarxa internacional de conservació de la natura. L'alumnat de l'escola Salvador Dalí de Figueres començarà el curs en altres centres de la ciutat. Gràcies per la seva atenció. Recordin que a les hores en punt hi ha més dades que a l'hora en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Potència musical important. La veritat és que Sombr ha anat fent noves cançons. My Body's Ready és el nou treball de Sombr que arriba en aquests mitjans ja d'agost.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Cançó de Ryan Castro. Arriba la música amb ritme caribeño. Que te vaya bien.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Esta llamada está siendo efectuada desde una prisión federal.

0: nova cançó per aquest mes d'agost, Perdona mi amor. 12 minuts, ja arribarem a les 12 del migdia. Calorós migdia, eh? Hem començat el matí amb 26 graus de temperatura cap a les 8.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
0: Avui tindrem Musiccat. Dèiem que havíem començat a les 8 del matí amb aquesta temperatura de 26 graus. En tenim 33. Les nits són molt difícils de passar. El termòmetre no baixa dels 24-25 graus i això serà tota la setmana igual, eh? Avui arribarem als 35-36, aproximadament entre 3 i 5 de la tarda. O sigui que serà també un altre dia molt calorós.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: I l'estiu des de Ràdio Vilafant amb Turbotronic. Estàs a punt? Get ready?

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Red Hot Blues, un altre dels programes que t'oferim aquí a Ràdio Vilafant FM. Shakira, Burna Boy, és la cançó del Mundial que ha guanyat Espanya, eh? Aquí tens

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Víctor Magani i Dani Romero també volen compartir amb nosaltres aquesta estona abans d'arribar al butlletí de les 12 del migdia. Me duele. Ai, coses de l'amor.

0: Arribem al butlletí de les 12, 3 minuts d'informació amb els companys de la xarxa de comunicació local i nosaltres tornem de seguida amb més bona música i altres coses aquí a la sintonia de la teva ràdio, eh?
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Dider Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a aquest dia tan esperat, els municipis de la Granja d'Escarp, Serós i Almadret restringiran preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu durant l'eclipsi davant l'elevada afluència prevista i el risc d'incendi. Les restriccions afectaran vehicles i persones i tenen l'objectiu de garantir que els serveis d'emergències puguin accedir a la zona en cas d'incendi. Els ajuntaments demanen també que no s'hi desplacin més persones sense reserva, ja que els espais habilitats, volíem dir, per veure l'eclipsi, ja estan plens. I Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat per gairebé 290.000 euros la redacció del projecte d'un nou aparcament soterrat i una estació d'autobusos a l'entorn de la futura estació ferroviària d'Igualada. El projecte tindrà un termini de redacció de 52 setmanes i s'executarà un cop acabin les obres d'integració urbana de la línia Llobregat-Anoia, que inclouen el soterrament de l'estació actual i l'eliminació del pas a nivell de l'avinguda Montserrat. Aquestes obres tenen una inversió global de 37 milions d'euros. I Rodalies ha restablert el servei de trens de la línia R4 entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i també de l'R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí, un tram que ha estat interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu també de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Atif a l'estació de Castellbisbal. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del punxer relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta mateixa setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta.
1: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio.

0: Radio Macandé, Se me cayó tu cielo és la cançó i el tema que hem escoltat, una bona novetat discogràfica que arribava aquí a la sintonia de la teva ràdio després del butlletí de les 12.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
0: Dimecres de 9 a 11, també els divendres de 4 a 6 de la tarda i els diumenges de 8 a 10 del vespre. El Top 30, les 30 cançons més escoltades aquí a Ràdio Vilafant amb Luis Guerrero. De Kid Laroi amb Kelani han fet possible aquest Girls, aquesta cançó que ens parla de noies.

0: amb les novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu la música es viu a top volum.
1: Exacte, com ho fem nosaltres amb aquest remix de cançons importantíssimes. Quines cançons? La dècada prodigiosa. Salta Bailando.

0: Mirona t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12 deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
0: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
0: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
0: T'hi esperem!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 12:22 minuts d'aquest migdia. Robin Schulz, Barbs. Better Time és la cançó que ens han presentat com a novetat.

0: música al ritme, Robin Schulz, Barbs, Better Time.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: Cuando el amor llega... És una versió del Bamboleo feta per Niña Pastori.

Sempre estem aquí al teu costat, només a l'estiu, a la primavera, a la tardor, a l'hivern, quan sigui. Roger Taylor, Come on Summer. Ai, aquest estiu, quina calor!

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Continguts en xarxa.

0: L'univers no para de créixer. Fa gairebé un segle que la ciència va demostrar que les galàxies s'allunyen les unes de les altres. Una descoberta que va revolucionar la nostra manera d'entendre el cosmos. Però què significa exactament que l'univers s'expandeix? Quines proves en tenim? I què ens en diu aquest fenomen sobre l'origen i el futur de l'univers? Per ajudar-nos a entendre aquests grans enigmes, avui al POU conversem amb en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba, gràcies.
0: Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava, per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar?
1: Semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica potser és, bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans que hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per vull dir, entén-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiava amb l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint, i ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlxica, i com m'hauria agradat estar xupurugadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no? I que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: no? Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No amb fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu... és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
0: ho he vist,
1: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que, sí, era, el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915-1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però ell va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
2: Explica'ns aquesta, sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem, no sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Uh-huh. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xicle,
2: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
2: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de, de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pum, va, no?
2: M'ho trobo, m'hi ensopego.
1: I m'ho trobo.
2: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
2: No li perfectament, va sortir
1: bé la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
2: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, eh? Tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és el que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, o que sé altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
2: Home, tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
2: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè és de l'any 67. I continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa tres dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
2: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
2: fosc... Com matèria
1: fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea.
2: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
2: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna i tu des de la teva experiència per quina apostaries,
1: bueno,
2: per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, jo el que apostio, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament, això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és anomenat el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res.
2: Com un xiclet estirat,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
2: No,
1: si és que passa. Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
2: Al revés,
1: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
2: Com si aquest globus...
1: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada també penso que és molt difícil deduir.
2: Doncs seguirem atents a veure.
1: És molt bonic aquest temps, és molt, és fascinant.
2: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí, saps què? El que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament, és a dir... Això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
2: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir.
1: Exacte.
2: Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
2: Que vagi molt bé.
3: Benvinguts en xarxa.
4: Gràcies, doncs, per parlar d'aquesta expansió de l'univers en aquesta setmana en què tots tenim l'astronomia ficada al cap amb motiu de l'eclipsi d'aquest dimecres. Olivia Rodrigo, nova cançó d'Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Novetats discogràfiques que t'hem anat presentant al llarg del matí. Aquesta n'és una altra. Benson Boone, The Time of My Life, és la cançó que ens ha presentat ara fa 3 dies.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: I arribem al butlletí de la una del migdia. Ho fem amb Primes i a Seu Stone, aquesta recuperació d'una peça que sembla que estava amagada de Primes i que ara amb un nou àlbum recuperem algunes velles cançons que no havien sortit al llum públic. Salutacions de Toni Guerrero, d'ençà les 8 del matí, acompanyant-vos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre Roquetes, amb la participació també de figures com el Premi Nobel Didier Queloz, l'astronauta Pedro Duque i també la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla. Davant l'elevada afluència prevista, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per tal de reforçar la vigilància als espais naturals i prevenir incendis. També es restringirà l'accés als ports i a la serra de Montsant, mentre que a les Garrigues, la granja d'Escarp, Serós i Almatret es limitarà també preventivament l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu. I Salut recorda que mirar directament el sol sense protecció homologada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Durant l'eclipsi caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Només es podrà mirar a ull nu durant la fase de totalitat i exclusivament des de les zones on el sol quedi completament cobert per la lluna. A més, Salut reforçarà també els serveis sanitaris al sud de Catalunya davant el desplaçament massiu de persones. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha intensificat la neteja al pàrquing del Prat de Pierroa Espot després que una forta tempesta aquest cap de setmana hi arrossegués fang, pedres i arbres. L'esllavissada va afectar la meitat de l'aparcament, unes 100 places en total i 4 vehicles, però no va causar ferits. Els treballs continuen avui i es preveu reobrir la zona no afectada entre aquesta tarda i dimarts. Mentrestant, els visitants han d'accedir a Sant Maurici amb taxi o bé a peu des d'Espot. Aquest aparcament dona entrada al 40% dels prop de 600.000 visitants anuals del parc. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxent relacionat amb les obres de l'L9 després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54 amb 31 habitatges i un local podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que encara no consta cap detenció. I pel que fa al temps avui, cel variable amb núvols baixos a la Costa Daurada i nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu que poden deixar xàfecs dispersos i, de fet, alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: notícies en xarxa migdia amb Jordi Casino.
1: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el Pla Ter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig exposat al Pla d'Implantació d'Energies Renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
1: Un Pla Ter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar, Marc Pijoan.
3: I els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
1: I Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar, en aquest cas, lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
1: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració, diuen, descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
1: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta davant de casa.
1: En cultura, avui arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc durant tota la setmana a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca. El certamen l'inaugurarà l'Euskal Borrec Ensemble.
1: Esports, Jordi Cervantes, setmana clau en el mercat de fitxatges del Barça.
4: El conjunt blaugrana espera tancar la incorporació de Rodri arribant a un acord amb el Manchester City, mentre que també es vol desencallar la contractació de Julián Álvarez un cop ha tornat a les files de l'Atlético de Madrid.
1: Nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà, previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida, aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
1: Al control de sol, el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues. És la nostra portada d'aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el Pla Ter presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis. Diverses entitats opositors al Pla d'Implantació d'Energies Renovables del Govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat a Barcelona la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori. Marc Dalmau, bon dia.
6: Bon dia. Denuncien que el Pla Ter incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Montserrat Cubaró és portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa.
7: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
6: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes, es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
1: Doncs Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions al Plater. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Mos Pons.
8: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
9: Espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
8: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
1: I el Plater també genera l'oposició, en aquest cas de Cervelló, que demana canvis en el pla d'implantació de renovables. ETV, Elena Duran.
10: El Plater, el pla que ha d'ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya, continua generant oposició al territori. Uns 290 municipis ja s'han adherit a un manifest per reclamar canvis en la proposta actual, que consideren que no protegeix prou els espais naturals i no té en compte la realitat de cada localitat. Un d'aquests municipis és Cervelló, on tots els grups municipals han presentat una esmena a la totalitat del pla. L'alcaldessa Montse Canes critica el model d'implantació proposat i defensa que hi ha alternatives amb menys impacte.
11: Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Creiem que han de fer, que s'han de posar plaques solars, però hi ha altres possibilitats. Tenim les teulades, tant de les nostres habitatges com de les nostres empreses. Podria haver altres tipus d'ubicacions que no afectessin tant al municipi.
10: Cervelló es reunirà al setembre amb l'Institut Català de l'Energia per abordar la proposta i la Generalitat, per la seva banda, ja ha ajornat l'aprovació definitiva del Plater fins a com a mínim l'estiu del 2027.
1: Un Plater que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
3: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania seran l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
1: Doncs justament parlant del sol, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi. Els agents rurals s'han posat ja en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
3: I el dispositiu vigilarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
1: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. Canal 21 Ràdio, Joan Bericat.
12: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
13: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts, en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans estirar la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
12: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
1: 5 minuts i un quart de 3 i turistes d'arreu d'Europa han començat ja a arribar per viure l'eclipsi. Alguns han planificat expressament el viatge i aprofiten l'estada per descobrir les Terres de l'Ebre. La majoria d'hotels i establiments turístics ebrencs es troben ja al 100% d'ocupació. Canal T, Dani Camacho.
14: Les Terres de l'Ebre ja comencen a rebre els anomenats caçadors d'eclipsis, turistes que han planificat el seu viatge per poder presenciar el fenomen astronòmic del dimecres. Entre els visitants hi ha, per exemple, un grup de joves dels Països Baixos que ha escollit el territori per veure el seu primer eclipsi.
15: Sí, mai he vist un eclipsi, així que m'agradaria veure'l. És la primera vegada, així que espero poder-lo veure bé. També hem comprat unes ulleres per a l'eclipsi, així que pensem que el veurem bé.
14: Expliquen que han aprofitat les vacances per vindre a la zona i que el seu interès per l'astronomia els ha portat fins aquí.
16: We saw this on the Instagram a year ago.
17: Ho vam veure a Instagram fa cosa d'un any, així que vam voler vindre amb el nostre grup d'amics per veure'l.
14: El fenomen també s'està deixant notar, òbviament, en l'ocupació turística. Al Prado de Tortosa, l'agost ja és tradicionalment un mes de molta afluència, però expliquen que des de fa uns dies han començat a arribar clients que han viatjat expressament pel fenomen.
1: I el Departament de Salut ha alertat, us ho dèiem en titulars, aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
3: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
0: Notícies en xarxa.
1: I parlem un dia més de la crisi migratòria a Ceuta perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
3: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context, la Comandància General de la ciutat autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
1: Doncs precisament sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
3: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
18: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
3: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, ha tocat de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona, ho ha fet acompanyat pel candidat de l'alcaldia de Barcelona, el del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
1: Un minut i mig, arribem a un punt, a un quart de 3 de la tarda, més coses, ens situem ara a Badalona, on els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
19: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
20: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
19: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatge suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
1: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
3: En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen de voreres d'una amplada mitjana de 4,35 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
1: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegueram i la xarxa d'aigua ràdio Ripoll i Guido Sant Gerotin.
2: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
21: El que és el carrer Milany i el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
2: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, als carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
1: I ens hi tornem a la Costa Brava perquè a l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
22: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
23: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs deixalles, no, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
22: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. De la crònica de successos, i és que un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat després de mantenir una discussió amb una dona, segons s'han confirmat fonts policials.
3: Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar al telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. No consta cap persona ferida ni detinguda.
1: I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus.
3: L'organització obligava les víctimes a estar disponibles tot el dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades, a lliurar la meitat de l'import del servei i a desplaçar-se a altres llocs quan se'ls ordenava.
1: I els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament.
3: Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB també assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, 4 presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc.
3: La investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal.

0: dilluns al vespre a diferents indrets de la Conca de Barberà. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
1: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
2: Conjunt de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és a les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
1: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.
3: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
0: I en un registre ben diferent, Ana Torrojas serà l'encarregada de posar el punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb un concert serà aquesta nit al Parc del Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
4: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió, és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
5: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
4: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: Poc menys de 8 minuts, arribem a 2:15 i el Festival de Cambrils, que acaba avui, i el de Peralada, que ho va fer ahir.
6: Sí.
7: El certamen alt empordanès ha tancat la programació d'estiu de la seva 40a edició amb un 96% d'ocupació i 11 espectacles amb tot venut.
0: Uns dels protagonistes del Festival de Peralada en el Trio Fortuny, els escolteu de fons, de la cultura, els esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça davant d'una setmana important en el mercat de fitxatges.
8: Sí, bon dia, Jordi. El Barça, que espera tancar ja el fitxatge de Rodri, arribant a una bona entesa amb el seu club, el Manchester City, i a més voldria desencallar l'opció de Julián Álvarez un cop ha tornat de les vacances després del Mundial i s'ha plantat a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid per realitzar els primers entrenaments de temporada. Tot plegat en una setmana on el Barça ha començat els entrenaments, ja el complet amb Gordon, Eric García i Joan García, i a l'espera de l'arribada de la resta dels mundialistes, com Jules Koundé, que està previst que retorni demà, més la resta de campions del món, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Ferran Torres, que se'ls espera dimecres, tot plegat per preparar un amistós que es jugarà diumenge a Suïssa contra el Basilea. De la seva banda, l'Espanyol, que avui descansa, començarà demà a preparar el debut en Lliga, el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. Pel que fa als equips de la Lliga F, la jugadora del Barça, Quique Nazaret, s'ha lesionat a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra i s'espera que estigui unes 4 setmanes de baixa. L'equip tornarà avui cap a Barcelona després d'un últim entrenament en la seva estada a Andorra amb l'objectiu de preparar el partit amistós d'aquest dimecres contra el Montpellier al Johan Cruyff. Pel que fa al futbol de casa nostra, l'Europa es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar en la gran final al Badalona per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol d'en Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Càlid. Gené i Gení San Pietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
9: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives.

0: els enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
1: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles, sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
2: Ahir també es va jugar un partit amistós entre l'Olot i el Sabadell que es van emportar els arlequinats per 0-3. En handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat, recordem, va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la Ciutat Esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol Sanfelipe. Un dels veterans de l'equip, el portuguès Luis Frade, espera una temporada il·lusionant.
3: Obviamente, muy ilusionados de volver una nueva temporada. Tenemos incorporaciones nuevas, jugadores jóvenes que suben. Espero que vengan con muchas ganas y tenemos que estar preparados para afrontar una temporada que va a ser muy dura. Bueno, es distinto porque empezamos quizás un poco más felices, pero sí, obviamente que es diferente intentar pelear por llegar o estar defendiendo un título. Como siempre somos el Barça, estamos aquí para eso. Ya tuvimos en estas situaciones felizmente más veces y esperemos que sea una temporada muy buena y muy linda.
2: L'equip ja és en camp per seguir amb la seva preparació abans d'un torneig amistós aquest cap de setmana a Alemanya.
4: Gràcies, Jordi. Per última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Us agrada somiar? A mi moltíssim. Si pensem bé, hem somiat tants somnis com dies hem viscut. I si tornem a pensar millor, cada somni és diferent i cada dia també. Estem a la Biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, convidats per la Dolors Huerta. Ella ens ha triat un poema que ens recorda que somiar pot ser tota una aventura. Somnis, de la Joana Raspall. Hola, Dolors.
9: Hola.
8: Per què has triat aquest poema? És que t'agrada somiar?
9: Sí.
8: I a banda de somiar, t'agrada la poesia?
9: Sí.
8: Doncs has de saber que nosaltres, aquí a l'Embaladits, moltíssim. I a banda de que t'agrada la poesia, t'agrada llegir poesia?
9: Bueno, sí, molt.
8: Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
9: Somnis.
8: I ens pots dir qui el va escriure?
9: Joana Raspall.
8: Doncs, què et sembla si comencem?
9: Vale.
8: Avui, la Dolors Huertas ens porta un poema preciós que s'ensenya que somiar pot ser tota una aventura.
9: Si sabés explicar tot allò que somio, en faríem un llibre per poder-te'l donar. De camins encantats, dintre boscos fondosos, de vaixell sobre l'ona, d'un màgic oceà.
8: De palaus i castells, amb jocs i molta festa.
9: Però m'hi trobo sol, perdut, desorientat, que tu no hi surts enlloc per fer-me companyia. I sense tu, cap somni no pot ser explicat.
8: Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Dolors. I com si fos un somni fet realitat, nosaltres ens acomiadem aquí. Amics, fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu.
7: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.
10: Molt bon dia.
4: dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Tarés és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
11: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
4: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars, entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
12: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
4: Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
12: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
4: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
12: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
4: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
12: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
4: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
12: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
4: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
2: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
4: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
13: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobretot a la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
4: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:45. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
12: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
4: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
14: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Tarés és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
11: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
14: La portaveu de la xarxa catalana per una transició energètica justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
15: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
14: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plàter alternatiu per proposar a la Generalitat.
4: Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès, Visió, Albert Maspons.
16: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del plàter, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals, ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
17: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
16: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el plàter per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
4: Un pla TER que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
12: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
4: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
12: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
4: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Baricat.
18: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
19: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
18: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
4: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
20: Falta menys per a l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
21: No ho veuré, no. No m'interessa.
20: I els que sí, es queden o marxen?
22: Aquí, aunque no sea total.
23: Desde casa. De la Terrassa.
24: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
25: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
26: Subiré al terrao a ver si veo algo.
27: A Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
28: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
20: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
4: I us ho dèiem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
12: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
4: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
0: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
1: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupila ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
0: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
4: Si com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
12: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
10: Notícies en xarxa.
4: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
12: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
4: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
12: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
3: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
12: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
4: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
12: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
5: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. Hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
12: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
4: Més coses, gairebé en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
2: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
6: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
2: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
4: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
12: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
4: I parlant d'obres, Vallfogona del Ripollès ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
7: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
8: El que és el carrer, mil anys al carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
7: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
4: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
11: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs deixalles, no, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
9: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
4: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Media, Mireia Puente.
13: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetes tipus 2.
15: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
13: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
4: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
14: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6ª edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
16: Conjunt de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, com americans, com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial. El 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
14: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover.

0: no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent. Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre a Lleida Televisió. Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4a edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideix molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema, no? Per exemple, la mort i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4a edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada amb dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sampietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40a edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser el màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet, ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga i allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i a més voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La xarxa catalana per la transició energètica alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implantació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han anunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per grans empreses i no pel territori. Montserrat Corberó, portaveu de la xarxa d'entitats catalanes per una transició energètica justa, creu que es necessita més temps per refer una planificació ben feta.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater, que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
1: El col·lectiu insisteix en que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un plater alternatiu per proposar a la Generalitat. Adif reprendrà mitjans d'aquesta setmana els treballs dins el túnel del Nus de la Trinitat, que van originar les fortes vibracions la matinada de dijous passat i que van obligar a desallotjar durant unes hores una vuitantena de persones d'un immoble. Segons ha detallat l'empresa pública, els treballs tornaran a activar-se un cop finalitzada la instal·lació de sistemes d'auscultació i control topogràfic que va anunciar. Adif també està acabant de valorar el sistema constructiu per evitar que hi hagi noves vibracions. Les obres formen part de les actuacions de la companyia per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. La Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment i ha detingut 3 persones a Castelldefels i una a Reus. De fet, l'organització estava presumptament dedicada al tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i a la prostitució coactiva. Com a resultat de la investigació, s'ha pogut acreditar una víctima de tràfic d'éssers humans i s'han alliberat 5 dones que estaven obligades a prostituir-se. El dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s'esperen valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogó que serà intensa. A partir del migdia es preveu entrar xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamarsa o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. I una notícia breu abans d'acabar, l'Ajuntament de Barcelona ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. En total s'han renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

down to the funky disco sound.

0: Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia. Avui, a la història del High Energy, la protagonista serà Hazel Dean. El número 1 de les llistes angleses de 1986 ens acompanyarà Boris Gardiner. I després, a la segona part del programa, escoltarem avui Lens. Però a la primera part escoltarem una selecció que ha fet la revista nord-americana Billboard amb els seus 100 millors temes dance de tots els temps. D'aquests 100 temes ens escoltarem els 10 primers. I tot això sonarà al vostre programa Hot Dance 80. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Hazel Dean, de nom de naixement Hazel Dean Poole, va néixer el 27 d'octubre de 1956 a Great Barrow, Essex. És una cantant de dance pop britànic que va aconseguir la seva major popularitat a la dècada dels 80 com a artista del High Energy. Va començar la seva carrera a mitjans dels anys 70 i va arribar a la fama a la dècada dels 80 després de molts anys d'actuar a clubs i de treballar a espectacles gay amb el seu High Energy. Hazel Dean fou escollida 3 vegades com a millor artista en viu per la Federation of American Dance Clubs d'Estats Units i 2 vegades com a millor artista britànic pel Club Mirror Awards del Regne Unit. Ha participat 2 vegades a Song for Europe. El 1976 va quedar al 8è lloc d'un total de 12 amb una balada i va tornar a participar el 1984, on va quedar al 7è lloc amb una altra balada. Però el seu èxit comercial va començar l'any 1984 quan va arribar al número 1 de la llista amb la cançó Evergreen.

La cara B d'aquest single va ser Jealous Love. I és que quan hi havia els vinils, als anys 80, hi havia cara A i cara B. Hi havia alguns que només planxaven una cara, però n'hi havia que tenien dues, la majoria.

dos mesos més tard, però va aconseguir el seu primer èxit al Top 10 amb el rellançament de la cançó Searching I Gotta Find a Mind, que va aconseguir el número 6.

Després d'aquest gran èxit, Hai Saldin va enregistrar Wherever I Do, Wherever I Go, produïda per Stokke i Can Waterman.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Des d'ara fins al meridià del programa escoltarem les 10 cançons que són les millors per la Billboard. Encetem aquesta selecció, el número 10, el Good Times de Chic, Bernard Edwards i Nile Rodgers, dos productors que ens van fer ballar moltíssim i encara segueixen. Nile Rodgers, perquè Bernard Edwards desgraciadament ens va deixar ja fa

és el número 10 dels 100 Best Dance Songs All of Time. Hi havia aquesta cançó de Chic, el número 9, Show Me Love, amb Robin S.

Robbins pronuncia nombroses frases imperatives al llarg de Show Me Love. Ell està a un pretenent anònim a demostrar amb fets, en lloc de paraules, a no prometre l'hort i el mort i parlar amb ella. I del número 9 saltem al número 8 de 100 Best Dance Songs. Underworld és un dels grups de música electrònica amb major presència en directe, liderat per l'hipnòtic carisma del seu vocalista, Carl Hyde. El cineasta guanyador de l'Oscar, David Boyle, el va convèncer perquè li deixessin utilitzar la cara B de Born Slippy com a tema central de la seva pel·lícula de 1996, Transpotting.

anem a pujar a la posició número 7 als Jocs Olímpics de París del juliol del 84, no, del 84, no, del 2024. Fou un espectacle impressionant. Serena Williams i Rafa Nadal navegant a tota velocitat pel Sena en una barca amb la torxa encesa. L'art s'ha il·luminat la ciutat

el número 6 ens arriba Stardust. Music Song Bitter With You. La música sona millor amb tu. Un tema de 1998.

conegut com el padrí del house, va integrar Your Love, un tema del seu col·lega James Principal, a les seves sessions de Power Plant, al club que regentava

I anem a pujar al número 5. Frankie Knuckles ja era un dígit de renom a la floreixent escena house a Chicago a començaments dels 80.

I ara ens anem als Sordids Clubs Underground de Manchester. Els Chemicals Brothers varen portar el Big Beat, un estil carregat de breakbeats, funk i loops de acid house al·lucinants. Ens porten el blog Robin Beats al número 4 de la llista dels 100 millors temes dance de tota la història de la revista Billboard.

I anem al pòdium d'aquests 10 millors temes de tots els temps. El número 3, Daft Punk i One More Time.

el número 1 d'aquest top l'encapçala la reina de les pistes. No podia ser d'una altra manera. Ella és la Donna Summer i el seu I Feel Love, la que va anomenar el High Energy.

Boris Gardiner va ser el número 1 a la llista anglesa de singles el 23 d'agost del 1986.

benvingudes i benvinguts a Hot Dance 80. Avui, en la segona part del programa, escoltarem Lens. I és que sempre diem de que a les discoteques, als anys 80 i 90, sobretot els diumenges a la tarda, ens posaven mitja hora de Lens, on ballàvem, els altres perseguíem noies o fèiem el cubata, ens anàvem a xerrar més tranquil·lament amb el disjòquei, perquè quan estava fent la sessió compassada no es podia molestar gaire, i l'estona de Lens, doncs, bueno, era un altre moment de la sessió. Hem començat amb Foreigner, I Want to Know What Love Is. Ara ens anem a escoltar la formació del Peter Cetera.

proper protagonista va començar la seva carrera amb la formació UAM i en solitari ens va fer aquesta obra mestra.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80. I us tenim tots concentrats, a tots i a totes concentrats i concentrades a la pista, a ballar amb la teva parella, o el noi o la noia que més t'agrada, però que no ets capaç de demanar-li que es posi a ballar amb tu. Si vols ballar, pots ballar les pistes de Hot Dance 80 des del Baix Penedès, des del Garraf, des del Bages, des del Maresme, des del Moianès, des d'Osona, des del Baix Montseny, l'Alt Empordà, la Cerdanya, el Ripollès, el Segrià, les Terres de l'Ebre, o les pistes de ball, perquè no ballaràs a les pistes d'esquí d'Andorra. Ets pots sintonitzar des d'aquestes comarques i també, com hem dit, des d'Andorra. I ara anem a ballar amb en Phil Collins. Aquests són els seus dos cors, Two Hearts.

I seguim ballant des de la pista central de Hot Dance 80. Ara serà amb Bonnie Tyler. I això és el Total Eclipse of the Heart.

I seguim amb música per ballar a les pistes de ball amb la teva parella. Això és el Wonderful Life, la vida meravellosa amb

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Nou capítol de la crisi migratòria de Ceuta, ja que Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu a les societats. En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen, han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació. El govern espanyol, mentrestant, continua apuntant que un dels objectius prioritaris ara mateix és el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordat que aquest punt genera consens entre les diferents autoritats, des de la ciutat autònoma, on ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats.
2: Hemos trasladado al presidente de Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas, y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo, esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
1: Torres ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i en aquest context la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. No canviem de tema, ja que després d'una reunió amb el ministre Torres també ha parlat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. El dirigent considera que no és moment per retirar les tropes i ha demanat mantenir el desplegament militar a la ciutat fins que es torni a la normalitat. A més, també ha sol·licitat habilitar un espai que serveixi de centre d'internament d'estrangers on es pugui ingressar els migrants arribats en els darrers dies a la ciutat autònoma i se'ls pugui mantenir confinats mentre no se'ls pot expulsar. Vives creu que és vital posar en marxa aquesta mesura de manera urgent, ja que així s'aconseguirà que els migrants tinguin cobertes les necessitats vitals, que no s'acumulin als carrers i que es puguin tramitar amb més agilitat i facilitat els expedients d'expulsió. I un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat gran part de Colòmbia, segons el Servei Geològic Colombià, tot i que encara no hi ha informació detallada sobre danys o víctimes. El sisme ha tingut lloc a les 7:34 hora local, passades les 2:30 del migdia a Catalunya, amb l'epicentre a la localitat de San José del Palmar, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres. La tremolor s'ha notat també a la capital, Bogotà, que és a 400 quilòmetres de distància, i fins i tot a l'Equador. De moment, les autoritats han informat de danys materials a ciutats com Manizales i Cali, on s'ha després part de les façanes de molts edificis, segons informen diversos mitjans. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius a l'Alt Empordà quatre presumptes traficants que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tomé.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Detalls amb nosaltres des de Ràdio Vilafant FM. Aquesta és la proposta que escoltem. Era això.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres, dona igual com estiguem, nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Dios és un stalker. Així és com es titula aquesta propera proposta musical de la Rosalía.

0: Agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la Festa Major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una Festa Major encara més solidària.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí.

0: 107.3 FM.
1: Quina bona proposta que escoltem des de Ràdio Vilafant FM. Arriba Capo amb aquesta reina criminal.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: La música sempre és la principal protagonista, que a la ràdio notem, doncs, amb tota aquesta bona selecció de música d'actualitat i de grans èxits.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Marlena passa per la nostra emissora en aquests propers minuts amb aquesta radiofórmula per continuar doncs, navegant per bona música, com per exemple aquesta Nadie se muere de amor.

0: tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El Departament de Salut ha alertat aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades o altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. Mònica Gràcia, oculista, explica per què és perillós mirar l'eclipsi sense la protecció adequada.
1: Quan hi ha l'eclipsi, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupil·la ja no té aquesta defensa. Podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
0: Els experts adverteixen també que mòbils, càmeres, prismàtics o telescopis no són una mesura de protecció adequada, perquè sense els filtres adequats també poden causar danys oculars. No canviem de tema, ja que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. Recordem que l'eclipsi començarà a les 7:36 de la tarda del dimecres 12 d'agost i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Seguim ara amb altres fenòmens, és que Europa Occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història, amb 2,79 graus per sobre de la mitjana, segons ha informat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Així mateix, el mes passat es van produir la tercera i quarta onades de calor des del maig, cosa que va suposar una ratxa excepcional de calor extrema. També ha persistit i s'ha intensificat la sequera generalitzada amb les precipitacions i la humitat del sol excepcionalment baixes. Des de Copernicus han apuntat que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems. I anem ara a Colòmbia, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el territori a 8:15 del matí, hora local, amb epicentre San José del Palmar i una profunditat de 96 quilòmetres. La zona més afectada és Quibdó, capital del departament de Chocó, on s'han registrat ferits i importants danys materials. Les autoritats encara estan a hores d'ara avaluant l'abast de la situació. El sisme també s'ha sentit amb força a ciutats com Bogotà, Cali, Pereira, Medellín i Manizales, així com a Panamà, on s'han evacuat diversos edificis. A Pereira, l'alcalde ha informat almenys 18 víctimes mortals i danys en edificis i infraestructures. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
3: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
4: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Aquarela i Dahlia, aquí tenim aquest tema musical que es diu Si ho puc evitar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web Ràdio Vilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Següent cançó que escoltem des de Ràdio Vilafant FM per continuar amb aquesta radiofórmula amb Lagos, el...

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Un altre artista internacional que passa per la nostra antena, Ariana Grande. Aquí escoltem el seu Petal.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La ràdio, i concretament la nostra ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora de l'actualitat musical i els grans èxits.
2: M'hi vull quedar per sempre.
3: Li fotem una mica...

0: Mediterrani.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Víctor Magán, Dani Romero, ara mateix a Medwede, una de les darreres produccions que ha arribat aquí a Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Uau, quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites. I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.les salle.cat.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals. El so en directe, el so que ens proposa Gonzalo Hermida, qui des del Teatro Falla arriba a la Ciutat Intermitente.
3: ¿Estamos listos para vivir una noche inolvidable o no? Sí. Quiero escucharos cantar, ¿eh? Un, dos. Malherido y con la piel equivocada. ¿Cómo es?

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Saiko, el nostre proper convidat, no ve sol, ve amb la col·laboració de Zion Api, i aquí tenim ella.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El govern espanyol reunirà aquest dijous els directors generals d'infància de totes les comunitats autònomes en una comissió tècnica de caràcter telemàtic, que serà el pas previ a la conferència sectorial d'infància. Des del departament que lidera Cira Regó afirmen que la trobada del dijous suposa un pas tècnic indispensable per convocar la CESIA, que és l'òrgan de cooperació, coordinació i col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes d'Espanya en matèria d'infància i adolescència. La intenció del Ministeri és que la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, en què participen tant la ministra com els consellers autonòmics, se celebri l'última setmana del mes d'agost. Allà s'abordarà previsiblement el mecanisme d'acollida i repartiment dels centenars de menors migrants que hi ha a Ceuta i que la ciutat autònoma no té marge per gestionar correctament. Respecte a aquest mateix tema, s'ha pronunciat avui el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouabi, que ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que estan a l'estat espanyol. En declaracions al diari marroquí Express, ha assegurat que el govern marroquí exigirà els seus fills legal i políticament, tant els que han arribat recentment a Ceuta com els que estan en altres centres. Ouabi ha recalcat que cal trobar una solució immediata, apel·lant a la solidesa de les relacions entre Rabat i Madrid i l'avançat nivell de cooperació i coordinació que han assolit. Pel ministre marroquí, l'indret que pot garantir un millor futur pels menors és amb les seves famílies i a la seva terra natal. Ho havia afegit que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per mirar els mitjans legals i institucionals per abordar la situació d'aquests infants i els mecanismes per verificar les seves identitats i retornar-los amb les seves famílies. I Protecció Civil ha confirmat avui que un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Segons fonts oficials, els socorristes l'han trobat inconscient a l'aigua i l'han traslladat a la sorra per intentar reanimar-lo. Quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques s'hi han desplaçat, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. I un home ha disparat diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat, després de mantenir una discussió amb una dona, segons han confirmat fonts policials. Els fets van passar cap a 8:15 i diversos testimonis van alertar el telèfon d'emergència 112 després de sentir les detonacions. Els Mossos d'Esquadra van accedir amb consentiment a un local i van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta de moment cap denúncia ni cap persona ferida. Els Mossos també van localitzar 6 beines de calibre 22. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Ja estem a la primavera i és temps de sortir i gaudir de la natura. I quina millor manera de fer-ho que amb l'acompanyament d'una de les músiques rurals dels Estats Units. Avui escoltarem cançons de country music i precisament amb aquesta paraula, country. Abans de començar amb la primera, l'equip del programa us saluda cordialment. Marc de los Santos al control tècnic i en Pitu davant del micro. Som-hi!

Gone Country és un número 1 a les llistes del Billboard de l'any 94 i pertany a un dels grans de les últimes dècades, Alan Jackson. Anem per una cançó patriòtica, com no, i fins i tot religiosa. També número 1 a USA, concretament de l'any 2019. I està a càrrec d'un conegut artista d'Oklahoma, Blake Shelton. Ell interpreta God's Country.

Ruta 66, música d'arrel americana.

This is Country Music. El gran guitarrista virginià Brad Paisley va editar aquesta peça l'any 2010 i és un homenatge a aquest estil de música i als grans herois del gènere com George Strait, Mel Haggard i Johnny Cash, entre altres. I ara ens anem a Arizona amb Darks Bentley, amb un tòpic d'aquest gènere. Des de l'any 2012, country i cervesa freda, és a dir, country amb cold cans.

Country Music Jesus. Des de l'any 2011, el cantant de country rock de Carolina del Nord, Eric Church, posant un punt de vista espiritual a la seva cançó. I ara cap a Geòrgia amb un altre artista que barreja aquest gènere amb el rock. Número 1 de les llistes de l'any 2008, Jason Aldean, homenatge a les dones del medi rural del seu país amb She's Country.

Our Country, cançó del rocker John Mellencamp, cada cop més a prop de l'Americana Music. L'any 2007, aquest tema va ser nominat als Grammy, un artista activista liberal partidari dels demòcrates. D'Indiana a Carolina del Sud, amb la gran veu de Josh Turner. Ell va composar la següent cançó en tribut a les llegendes d'aquest gènere i cançons mítiques, i la va titular This Country Music Thing.

Country Star. L'any 2023, un dels històrics de la música americana va gravar aquesta cançó que parla de l'estil de vida que li agradaria si fos una estrella d'aquest gènere. Ell és Marty Stewart. Continuem l'especial d'avui amb cançons que contenen la paraula country en el títol i que són d'aquest estil. Ara el duet format per Troy Gentry i Eddie Montgomery, que parlen de la vida d'un home rural del seu país. Aquesta s'anomena Hey Country.

Una altra cançó amb el títol Country Star, ara des de Texas, Pat Green, l'any 2009. Amb ironia, parlant de molts artistes country i els seus tipus de vida. Ara ens anem amb Toby Keith i la seva cançó tribut als seus herois d'aquest estil. Orgullós del seu país i dels artistes mítics. El tristament desaparegut l'any 2024 interpretava la cançó que porta per títol That's Country Bro.

0: My Kind of Country. Aquest és el tipus de país que s'estimen els germans Van Zandt. Vida senzilla, família, veure esports, barbacoa i, sobretot, música americana. Aquesta és de l'any 2007. I l'última que punxarem d'aquesta edició especial de la Ruta 66, dedicada a la paraula country, en referència al país i gènere musical, ens arriba des de Texas. Amb el meu idolatrat Ronnie Dunn, tanquem la paradeta. La cançó és un desig de pau, amor i música country. Amb la cançó Peace, Love and Country Music, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de part del nostre equip, en Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els veïns del carrer Eduard Maristany de Badalona recullen firmes en protesta dels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer proves dels trens que fabrica i els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem un dels veïns, Joan Anton Pérez.
1: Portem des del mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
0: Els residents expressen que DIF disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs i des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els fets delictius registrats a la xarxa de metro de Barcelona han disminuït un 34% durant els 6 primers mesos del 2026 respecte del mateix període de l'any passat, segons dades de l'Ajuntament. Entre els mesos de gener i juny s'han comptabilitzat 5.500 conductes delictives davant de les 8.400 registrades durant el primer semestre del 2025. TMB assegura que les dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueix l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. I els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb prop de 150 efectius amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'objectiu és prevenir incendis, protegir els espais naturals i informar la ciutadania davant l'increment previst de visitants. També hi participaran unitats aèries i marítimes en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, ADF i ajuntaments. Es reforçaran els controls sobre l'ús del foc, l'acampada, la circulació motoritzada, l'estacionament i l'abandonament de residus. A més, municipis com la Granja d'Escarp, Serós i el Matret al Segrià restringiran preventivament l'accés de vehicles i persones a zones boscoses i els plans de manmaneu davant l'elevada afluència de visitants. Des d'altres indrets, també els accessos als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant es restringiran temporalment. I en aquest context, els bombers de la Generalitat han informat que des d'aquest matí treballen un incendi forestal al bosc d'Ossera, al municipi d'Albansa i Fórnols. El dispositiu ha activat dos helicòpters i ha transportat efectius del GRAF, mentre que dues dotacions terrestres també treballen a la zona. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

I continuem amb el Rock en Flames, dedicat aquesta temporada al rock australià, però no ho fem amb una banda qualsevol. De fet, l'orquestra la forma un sol home. Parlem del geni de la psicodèlia moderna, Kevin Parker, el cervell i l'ànima darrere de Tame Impala. Avui ens deixem portar per la seva joia de la corona, un viatge ple de sintetitzadors, línies de baix hipnòtiques i una atmosfera única que va canviar el pop rock de la darrera dècada. Directe des de l'àlbum Currents, pugem el volum per escoltar un autèntic clàssic contemporani. Això és Lace, I Know the Better.

I ara pugem el volum al màxim perquè ens traslladem directament als pubs més durs d'Austràlia. Arriba el torn d'una banda de culte absolut, d'aquelles que fan tremolar els altaveus, els Cosmics Psychos, actius des de l'any 80 amb el Ross Nike al capdavant. Es portem un punk rock brut, rústic, potent i carregat de distorsió. Sabeu que el mateix Kurt Cobain de Nirvana n'era un fan absolut? Doncs vinga, obriu-vos una cervesa ben freda perquè així sonen els reis del punk rock australià. Escoltem el seu clàssic I Like Beer. Yeah.

Sabíeu que el gran èxit de Bonnie M comparteix títol amb un grup de rock pioner? 5 anys abans de la febre del disco, una banda australiana va batre tots els rècords de vendes del seu país fusionant el rock pur amb doo-wop dels anys 50. Avui recordem els grans Daddy Cool i el seu èxit Come Back Again. Escoltem-nos.

continuem amb el Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià. I ara viatgem amb el temps per retrobar-nos amb la màxima elegància del pop-rock dels anys 80 i 90. Arriben des de Melbourne, Austràlia, liderats per la ment brillant del neozelandès Neil Finn. Ells són Crowded House, una banda de tornades immortals, lletres de col·leccionista i melodies que s'enganxen a la pell des de la primera nota. Deixeu-vos portar per la nostàlgia ben entesa. Pugem el volum de la ràdio perquè sona tot un himne de la música popular.

I ara recuperem un dels grans tresors de garage rock i el pop beat. Parlem de cinc joves immigrants que es van conèixer a Sydney i van crear el primer gran fenomen musical d'Austràlia, amb el gran Stevie Wright i a la veu i George Young a la guitarra rítmica. Escoltem la cançó que va trencar llistes als Estats Units i al Regne Unit. Són de AC Beats i així sonaven el seu gran èxit Friday My Mind. Friday.

Continuem el Rock en Flames d'aquesta temporada dedicat al rock australià. A l'any 2006, aquests nois van agafar un clàssic dels 80, el Forever Young d'Alpha Bill, i el van transformar en un himne indie imbatible per la banda sonora de la mítica sèrie The O.C. Va ser un número un instantani, però Young Group són molt més que una versió d'èxits. Discos com Skeleton Yard o el seu aclamat treball de retorn Big Whoop demostren que tenen un dels sons més elegants i melòdics del pop rock internacional. Obrim les orelles i ens deixem portar per la nostàlgia. Directament des d'Austràlia, aquí teniu Young Group i el seu immortal Forever Young.

ràdio de culte han estat pura la nostra sintonia. Connectem amb el rock acústic de principis dels 70 de la mà de Marvin Welk and Farrar, una joia amagada nascuda de les cendres de The Shadows, que us sorprendrà per la potència de les seves veus. Pugem el volum per escoltar You Are Burning.

0: sempre, la nostra sintonia final, la Joan Jett i el seu I Love Rock and Roll.
1: Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

des de Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, bueno, bueno, bueno. Avui és un dilluns, eh? Curiosament, tornem a estar aquí després d'un diumenge tafanat de calor. La gent suava, la gent cridava, la gent no sabia on amagar-se perquè deien, senyor, senyor, quina calor que fa, ens morirem aquí suant. Però, afortunadament, la immensa majoria han arribat fins avui. Oh, que contents que estem tots. Inclús els cabrons han arribat avui. És una cosa que... Oh, bestiata, que està content. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, i anem a parlar d'altres coses que també són bastant més interessants que parlar de tant de bestiar. Aquesta lleugera tos ja l'heu conegut. És una amiga nostra que de tant en tant ve a visitar-nos i té aquell meravellós privilegi d'arruixar tota la taula i els micròfonos i totes aquelles coses que encara no sé gràcies a què poden sobreviure. Bueno, no allarguem gaire més aquesta meravellosa presentació. Mira, tenim a la Mireia Penya. Val? La Mireia Penya és una actriu que ella, doncs, més que actriu, se decanta per el noble art del clown o del fer riure a través d'accions. Què tal, Mireia?
2: Molt bé, molt bé. Home, després d'aquesta presentació, perfecta. Perfecte.
1: Espera't que no hem acabat.
2: Ah, no, que... Bueno, doncs tira, bueno. a veure què més,
1: ara, també, doncs, com haureu pogut observar, escoltar i imaginar, heu sentit un riure allò en off, que no era precisament en off, és la també nostra estimada i repetidora Neus Martí, que també és escriptora, narradora, i ha tingut també, doncs, la meravellosa virtut de vindre'ns a visitar unes quantes vegades. Nosaltres li estem molt agraïts i la taula dels micros també. És l'única vegada que es permeten el luxe de prendre una dutxa. Bé, què tal, Neus? Com estàs?
3: Molt bé, aquí, molt bé. Una altra vegada.
1: Que bo. Bueno, escolta, una cosa, una pregunta, contesti vostè, o contesti vostè, és indiferent. Vosaltres presenteu junt amb la Marta Rius, uh-huh, oi? Una obra que es titula No volem ser valentes.
2: Sí.
1: Vale.
2: Bueno, obra, ho haurem de matitzar,
1: no, ja matitzareu, però sí. Ja matitzareu, no pateixi, si n'hi ha per rato. Escolta'm una cosa, per què no ha pogut vindre? Qüestions personals, potser, no?
2: Sí, qüestions molt personals. Són tan personals que no les podem dir per antena.
1: Vale, senyors, estimats oients i estimades oients, foteu-se. És una manera de dir que no podem dir quines són les raons personals. La qüestió és que no ha pogut vindre per participar en aquest programa. La seva presència també estava prevista, però, bueno, escolta, tot, tinguin en compte que és en directe, tot és excusable. S'ha de dir. Bueno, escolta'm una cosa. Neus i Mireia, o Mireia i Neus? Aquesta pregunta és una pregunta d'aquelles que diuen tertuliana, eh? Això vol dir, jo pregunto i vosaltres xerreu. Vale? Vosaltres, tot i ser molt diferents, perquè sou molt diferents... cada una té les seves inquietuds, cada una té les seves qüestions, cada una té les seves maneres de veure la vida. Vosaltres en la vostra vida us coincidiu per un motiu que molt poca gent podria imaginar. Mm-hmm. Aquest motiu es podria dir i es dirà, perquè evidentment s'ha de dir, que totes dues han tirat per la vertent de passar-se el càncer com si fos allò una qüestió de vida més que una qüestió de mort, i han fet allò que es té que fer o que s'hauria de fer sempre, plantar-li cara i agafar-s'ho d'una manera més viva que no pas desastrosa. es va reconèixer?
3: Bé, tot va començar quan jo vaig fer un Verkami per Verkami és una plataforma en la qual tu presentes el teu projecte i després poses el, bueno, per tirar endavant aquest projecte necessito recaptar tants diners. I després hi ha els mecenes, que són les persones que et coneixen o no i et volen ajudar en la creació d'aquest projecte. Llavors, me'n recordo que al novembre vam fer una festa, el novembre de l'any passat, teòricament era per recaptar més diners, però ja els havíem recaptat tots i ja els estàvem superant i al final va ser com una celebració per dir que el cor de les meves tetes ja era una realitat, perquè ja havíem sobrepassat i de llarg l'objectiu. I vam fer una festa en una cafeteria a la Selva, que és on jo el 50%, 60% del llibre està escrit allà, i me'n recordo que van venir uns col·legues meus, un va venir un amb la guitarra, l'altre va venir cantant directe, i la noia, la Lilia, que és hawaiana, que quasi no parla gaire català, en honor, no, a tot aquest projecte i tal, va decidir ensejar una cançó en català que ha anomenat He après, de la Marta Rius. Jo no la coneixia, la Marta Rius, no sabia l'existència d'una cantautora supervivent de càncer de mama, i em va encantar la cançó. Llavors, bueno, lògicament em vaig emocionar, no? Era com, ostres, hi ha altres dones, no?, que també han passat aquesta vivència i han pogut, doncs poder-ho mirar, aquesta vivència, amb cert amor, i poder-ho plasmar diferent, no? Per tant, no era algo tan rar, no? Llavors em vaig posar en contacte amb aquesta noia, amb la Marta Rius, i en plan, m'ha encantat aquesta cançó, i què et sembla si fem coses? No sé, fem coses. I va resultar que ella viu per la zona d'Olot, bueno, Olot, Girona, Girona ja no és tan lluny i tal, i vaig pensar, bueno, vinga, Olot, Girona. Però que després, a cap de 48 hores o així, la mateixa cantant, la Lilia, em va dir, tinc una amiga que va venir, que té una amiga que és actriu i que també ha fet una obra de teatre i crec que us podeu entendre molt bé. I em va passar el telèfon d'una tal Mireia. I jo també
2: C'est moi.
3: Exacte. I em vaig ficar en contacte amb la Mireia. En plan, hola, mira, sóc la Neus. Però, o sigui, al final, jo també sóc un cul inquiet.
2: No fotis. Sí. No, què dius? No.
3: Sí, ho soc.
1: Espera que me crujo.
3: I bueno, i això suposo que va ser el tema de, bueno, també jo suposo que necessitava veure que el que jo havia fet no era tan raro, no? A vegades, perquè potser més la gent del meu voltant, quan hi ha algú que coneix, doncs ho passa més cap a la privacitat, no? Veure que també hi ha altres persones que també ho tiren cap en fora per explicar la seva història i entendre que compartir, l'art de compartir és un art.
2: Sí,
3: és un art.
1: Sí, sí, sí. Mira, bé, hi ha una pregunta així, entremig. Val? Tu, quan vas conèixer la Neus, que vas sentir la necessitat de sortir fugint o vas pensar?
2: Mira, va ser molt xulo perquè la Neus em va trucar i jo tenia bolo i tenia un bolo de contes a una biblioteca i la Neus va dir, ostres, ens veiem allà abans o després i xerrem una estona. Mai a la meva vida un bolo de contes no s'havia presentat cap nen. De casualitat, o sigui, mai, porto des del 2000 fent bolos de contes, o sigui, uns anys. Llavors, va ser molt bo perquè, ostres, estava, a veure, evidentment que alguna vegada ha vingut un nen, dos, acabes fent per molt pocs, però aquell dia la Neus vaig dir, vine abans, mentre monto, xerrem. Vam començar a xerrar amb la Neus, vaig muntar el bolo i de lo guai que estàvem xerrant i connectant i tal, de cop vaig... I dic, però quina hora és que no venen els nens? I
1: els la bibliotecària... els nens van vindre, els nens, el que passa les... que algú s'hi va dir, nens, no. Foteu el camp d'aquí que estem ocupades.
2: No, no, què va? Els nens i nenes no... Bueno, tenien... Va coincidir casualitats de la vida amb una altra activitat, que no... Bueno, és igual. I llavors la bibliotecària em va dir, no, no, és que deuen haver anat tots a no sé on, no apareixeran, però... Però vam, o sigui, jo vaig fer el bolo, aquell bolo va ser xerrar amb la Neus.
1: Ah, no li vas explicar el cuento.
2: Va ser molt bo, no, no, perquè vam estar xerrant i, bueno, el cuento, el cuentasso, ens vam posar al dia del cuentasso que ens uneix, no? I llavors va ser molt guai perquè això, ens vam conèixer amb aquesta energia que ja coneixeu de la Neus, no? De... I va ser genial perquè ens vam posar al dia, a més, clar, jo utilitzava les músiques de la Marta que tampoc la coneixia presencialment, sinó només per e-mails i trucades, i llavors vam fer com la trobada de conèixer-nos tot. Bueno, va ser com tot molt, molt xulo, molt, molt, molt casualitat, molt maco, i, i en comú això, no? No sé si es poden dir paraulotes per antena, però...
1: Sí, però jo posaré el pi.
2: El puto càncer,
1: pi.
2: No? I va ser molt, molt xulo, perquè... cadascuna, no? Doncs hem demostrat a través de l'art i de formes diferents, un llibre, música i un espectacle, aquest procés. I és fantàstic. Mm. És fantàstic.
1: Bueno, ara té una pregunta així, en plan... abans de posar música, eh? Una pregunta senzilleta.
2: Sí, tinc nòvio.
1: Ja ho sabem, home, això.
2: Pensava que era
1: per
2: aquesta.
1: Per favor, en Josep, Josep. O de Can Martina, que sí, o Josep.
2: No,
1: Josep.
2: No es diu ben bé Josep, sí.
1: Josep, records. Escolta, no, és un detallet senzill. La nostra Neus avui celebra una onomàstica... I com a onomàstica, ho puc dir?
3: Mm-hmm.
1: Sí, ho diré. Avui se celebra la onomàstica del pare difunt de la Neus. I la Neus té un ritual de presència basat en una ampolla d'aigua de Vichy, que és l'aigua que bevia son pare. Llavors, la Neus, seguint aquest ritual de presència, cada vegada que ve a l'emissora, necessita batejar tot el que ens ho pega amb aigua de Vichy.
2: Sí, ho he vist.
1: Si ho hagués explicat sense testimonis, no s'ho hagués...
2: No, soc testimoni.
1: Sí. Llavors, avui, que és un dia també especial per la Neus, perquè... No vull posar-ho gaire sentimentaloide, perquè com que és una sensiblera, doncs acabaria amb la llagrimeta i no vull. Llavors es direm que mama i àvia de la filla de les flors, que sapigueu que la vostra filla i neta doncs està aquí completament encantada i ens ha dit que vosaltres avui l'escoltaríeu per l'emissora. Per tant, ara ella des d'aquí us enviarà una salutació meravellosa, fantàstica i estimadora.
3: Un petó per la meva mare i la meva àvia que m'escolten.
1: Això ho podries dir amb un anunci de Coca-Cola i quedaria...
3: No, em fa molta il·lusió que estiguin a l'antena escoltant.
1: Bueno, en elles segurament també. A vegades la primera vegada és la que dius, guaita, tu no ho hagués dit mai, eh? Tu, vaig posar una petita chanson, val? Perquè us aneu situant una mica més. A veure si us agrada això, perquè a vegades me perdo. I, mira, oi, aquesta no, l'ara l'he perdut. Bueno, en trobaré una altra. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, on estàs? Pues aquí, mira, aquesta mateixa.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Bueno, ja tornem a ser aquí. Una cançó de rocadura. Escolta'm una cosa, Mireia.

0: procés que segueixes quan et detecten la teva malaltia i tot el procés que ve després i tota la trajectòria. Suposo que tot i que et pot semblar que tots són iguals, cadascú és diferent, perquè cadascú viu d'una manera diferent, evidentment. Tu, quan vas a conèixer la Mireia i la seva història, què va sentir, no?, de poder dir, ostres, algú en qui compartir?
1: En qui compartir la notícia, vols dir? O tot plegat?
0: Tot, evidentment. Perquè de vegades heu dit que és complicat de trobar, o es costa de trobar gent que,
1: sí,
0: que parli obertament de...
1: No, en el meu cas, saps què passa? Que jo de vegades per defecte penso, i de vegades per positiu, és positiu, tinc una xarxa molt gran de persones al meu voltant, i llavors jo sóc molt expansiva, poder massa de vegades. I llavors el primer que faig quan m'assabento de la meva malaltia és expansió i dir-ho a tothom. A tothom vol dir a tots els meus cercles pròxims, de dir, em passa això, necessito gent al voltant, i no em van fallar. Llavors, això és el primer impacte. Després d'aquest primer impacte, quan ja et veus recolzada i veus que serà una muntanya russa molt pitjor del que de vegades et pensaves, o molt millor del que el teu cervell de vegades et feia pensar, després ve el fet de, ostres, ho he de compartir amb gent que ho hagi viscut per sentir-me encara més acompanyada. I llavors és quan jo també, en el meu cas personal, vaig a demanar ajut a Oncolliga, que fan una feina brutal, almenys Oncolliga Girona, que jo és on m'hi he trobat, fa una feina espectacular. I llavors ja començo a coincidir amb moltes persones que tenen el mateix que jo. I llavors ja em sento que puc compartir tot aquest procés amb aquesta gent, no? I jo el tema que tinc és que sóc molt expansiva. Jo de seguida les coses les intento treure, no? D'aquí el resultat també d'un espectacle que he fet, no? Que és el que en parlarem també. Però és com, vaig a expressar-me, i és el que he fet. És el que he fet.
0: Llavors aquesta expressió arriba a la Neus.
1: Aquesta expressió, quan ens coneixem, perquè la Neus... Jo em pensava que era expansiva. La Neus pot arribar a ser més expansiva que jo?
0: Insuportablement expansiva.
1: No, jo penso que positivament expansiva, perquè gràcies al remolí de la Neus aglutina, doncs, no? De fet, aquest projecte conjunt de la Neus, de la Marta i de mi, i de jo, doncs és com gràcies a que la Neus, no?, ens aglutina, ens uneix i ens expliquem les penes. Primer de tot t'has d'explicar les penes, t'has d'explicar com ho vius, t'has d'explicar quins objectius tens, quina alegria tens, t'ho expliques tot, i llavors dius, hosti, per què no coincidim? Per què no visibilitzem? Jo crec que el punt en comú, no, Neus, és visibilitzar tot un procés i el després i coses que passen, i llavors diem, per què no visibilitzem tot l'art que hem pogut crear a partir del que ens ha passat, no? I és aquí on diem, ostres, per què no posem en comú fragments del nostre art i ho visibilitzem?
2: Sí, sí. També és cert que ho fem des d'un altre lloc, eh? És a dir, ja ha passat un temps, en el meu cas han passat ja quasi 2 anys des del diagnòstic, i crec que al final és, nosaltres ja ens hem salvat, vull dir, tot això es va crear per salvar-nos, però ara això és com el fet de sabem que això pot anar bé. Llavors, per això també és com algú que a mi m'ha ajudat, després ho comparteixes amb l'altre perquè saps que anirà bé, no? Perquè tu t'ha anat bé, doncs és una mica això. Al final diuen que en el moment en què comences a parlar del trauma és quan comences a sanar. Llavors, és aquest fet.

0: el fet de compartir quan... però també és el tema de... no sé com dir-ho, de... en el meu, jo parlo, almenys parlo com a Neus, sí que sento que, per exemple, el càncer de mama per mi forma part del meu passat, i és una manera de poder compartir com d'una altra Neus tot lo que vaig viure, però també que podem tancar el capítol del càncer de mama, que hi ha vida després del càncer de mama, i això també n'hem de parlar.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha molta vida.
1: Moltíssima.
0: I que, no? I que és una mica això, no? Què passa durant i què passa després. I és una mica els dos conceptes.
2: Ara en parlarem una mica d'això. Anem escoltant Pelvis.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Bueno... I quan es fan les coses, i es fan de tot cor, també es busca una finalitat divulgativa, eh? O sigui, un no fa només les coses per si mateix, sinó que en un moment determinat de la història pues, intenta que el resto del món tingui, si més no, notícies o tingui, si més no, opinions directes de certes coses que, si no, no tindrien coneixement ni caos. Vosaltres, una vegada que veu de fer el vostre periple dintre de la lliberació, per dir-ho d'alguna manera, com per, pues, tu escrius una narrativa, tu escrius una obra per interpretar, i això ho exposeu al públic, val? Ho exposeu al món. Aquí, lògicament, quan ho exposes al món, el que esperes, perquè sempre ho esperes, és una resposta de tots aquells que ho reben, val? Llavors la qüestió és, vosaltres heu sentit, notat o conegut que els vostres projectes hagin tingut repercussió dintre del món?
2: Sí, començo jo. Sí, jo crec que sí. Hi ha una cosa, per això, una puntualització, perquè quan... O sigui, jo quan vaig fer l'espectacle no esperava cap resposta. Perquè vaig fer perquè em va sortir dels ovaris i vaig dir, jo faig això perquè vull expressar això, i com si no em veu ningú, evidentment que feia un espectacle perquè em veia gent, però ho vaig... És de fet una de les primeres vegades que vaig fer realment el que vaig voler perquè em va sortir dels pitiplins i ho vaig fer.
1: Ah, que maco ha quedat això dels pitiplins. Oh, senyor, Déu meu, mare
2: de
1: Déu,
2: tu. Sí, sí, i a més, també he de parlar de l'Esther Cabassés, que és una amiga, també molt amiga, que em va acompanyar també en aquest procés, i va dir, jo el que et puc ajudar és acompanyar-te, no t'he pogut ajudar amb altres coses, t'acompanyo a fer això, i va ser com un camí que vam fer juntes divertidíssim, que ens ho vam passar bomba, i va ser això, ho vaig fer sense esperar resposta de ningú. Un cop fet, vaig dir, això ho presento, i és aquí on ve la teva pregunta, no? I al fer-ho, jo volia explicar allò, i ho vaig fer, de cop vaig veure que al fer-ho hi havia molta gent que em deia, ostres, però això s'ha d'explicar, que bé que ho hagis explicat, que bé que ho hagis dit. O sigui, sí que vaig veure una repercussió, que bé que gent, sobretot també noies que estaven passant el procés, hosti, que bé que ho expliques, que bé que m'ha anat a veure això, gent que no sap res d'aquest procés, que bé que hagis dit això, perquè jo no sabia com posar-m'hi en aquest procés, en aquesta malaltia, no sé com acompanyar, i ho estàs dient. Vull dir que sí, jo penso que d'aquesta manera sí que té una repercussió el que és el frutal. No sé, la Neus, si...
3: Sí, més o menys igual. Al final, jo crec que en el moment en què crees, vulguis o no, arriba algú, no? Llavors, sí. Lògicament, no, en el meu cas era, hi havia un Verkami pel mig, per tant, sí o sí, rebien el llibre. però sí, és a dir, ara, mira, al febrer es va publicar el llibre. Estic molt contenta perquè ara anem per la segona edició, i de fet jo sempre, de moment, sempre hem fet les presentacions a la província de Girona, i a l'octubre és el tema Barcelona. I, ostres, bueno, a veure com va, no, també, però ho faig amb molta il·lusió, perquè al final també, de fet, ara lligo dos conceptes, la Mireia és actriu, pallassa, no? I jo acabo, o sigui, jo en el llibre parlo de que la vida és un teatre, no? I que nosaltres som les directores, les guionistes i les actrius principals de la nostra obra de teatre, no? I acabo el llibre dient 1, 2, 3, que comenci la funció. Llavors...
1: També parles del la-la-la.
3: Del trio la-la-la. Sí, el trio la-la-la. Uf, el trio la-la-la. Som dos amigues que, per cert, ara diré un secret. El trio la-la-la es diuen Maria i Rosa i és mentida. Es diuen Cristina i Marina, ja ho he dit.
2: Pam, ho has deixat anar. Spoiler!
3: Sí, perquè per un tema vam decidir ficar noms falsos, però ara ja vam dir que ja... De fet, vindran a Barcelona, perquè viuen a Barna, vindran a la presentació de Barcelona, a la llibreria Ona.
1: Ah, Ona, sí.
3: Sí, i... que estem movent altres coses, eh? Però aquesta és la, de moment la confirmada. I què us anava a dir? Bueno, doncs això... que això que jo comparo la, en el llibre comparo i en el llibre i a la vida comparo la vida com si fos una obra de teatre en la qual, bueno, nosaltres som els directors de la nostra vida de teatre. Sempre podem decidir què volem fer. Sempre som lliures perquè podem decidir, no? Llavors, i em fa molta gràcia també el tema de, perquè bueno, a part de que en el llibre també parlo molt de música, també em fa molta gràcia, no, el concepte de la Marta que sigui cantautora, la Mireia que sigui actriu, i el tema també de el que jo deia abans és que quan es supera una malaltia greu, hi ha vida, no? I que a vegades ens centrem molt en el càncer, que s'ha de fer perquè és una manera de sanar, però que també hem de obrir, o sigui, no sé com dir-ho,
1: l'esperança,
3: sí, de que hi haurà un dia que no caldrà parlar del càncer.
2: Sí, no, això és un temazo.
3: Hi haurà un dia.
2: Sí, perquè és el encara fa por, o sigui, aquesta malaltia que antigament en deien...
3: un mal lleig.
2: Un mal lleig, no? Que ara ja es diu càncer. Ja, ara ja es visibilitza molt, i també gràcies a les xarxes, molta gent que passa un càncer, penja tot el que sigui les xarxes i tal. És increïble com encara és la malaltia que la gent fa càncer i fa no, que altres malalties ja no fas tu dius sida i no fas
1: saps què passa? És una cosa molt senzilla, és una qüestió de psicologia. Sí.
2: Bueno, és vida o mort, sí.
1: No, psicologia pura, sí. La gent, encara que soni estrany, la gent, tot i desconèixer quan serà, té una por terrible a morir.
2: Sí, sí, és aquest tema.
1: I la paraula càncer s'ha associat sempre a morir. No té connotacions allò de, bueno, te pots salvar, te pots no sé què, no, o sigui, la societat ha sigut tan malèvola, per no dir filla de la grandíssima Pi, que ha tingut sempre la desfatxatesa d'associar càncer amb mort imminent. I llavors això, la gent el que fa és que les cagarrina. Sí, el 90% de la gent li dius aquesta paraula i cauen fulminats. Però, allò, immediatament.
2: Sí, i també hi ha una part de... Perquè, clar, et pots morir. Llavors,
1: sí, clar,
2: però... clar, et pots morir, vull dir, et pots morir, et pots salvar, et pots morir, vull dir. I llavors, bueno, clar, hi ha encara aquesta uah, però sí, és molt curiós, és un tema que necessitaríem una hora.
1: Saps què passa? Que els únics que no tenen por a la mort, perquè, vull dir, forma part de la seva tradició, són els orientals. De morir-se és una benedicció, no? Per tant, en els països on la mort no és allò algú de por, sinó que és algú alliberador, aquestes coses no solen passar, s'agafen amb aquella filosofia, no? El que tingui que ser serà i poca cosa més. Però esclar, nosaltres estem sotmesos a aquestes meravelloses falses morals, oi? D'un infern i un cel, no? Fins que iràs a l'infern, i així anem tot el dia. Llavors això vol dir que no afecta a la manera de pensar de la gent. Som esclaus de la moral.
3: Clar, és un tema tabú, al final, la mort.
1: Sí. Tan tabú que es cagarrina de por a la gent. I és així, eh?
3: I al final, l'altre dia em parlava amb una amiga i li deia, és que clar, i què que em van parlar amb tu un dia, Jules? Quan una dona està embarassada, tothom olora el naixement i fa il·lusió, no? I en el moment en què neix aquest nen sap, o sigui, forma part de la vida, o sigui, el naixement forma part de la vida, però és que la mort també.
1: Ja, clar.
3: Llavors, quan s'olora la mort, tothom marxa. És com, perquè fa por, és a dir, quan hi ha el naixement, tothom està, no sé si m'explico, és a dir, forma part de, del
2: i procés
3: de vida. I
2: tampoc ens han ensenyat com acompanyar aquesta mort.
3: No ens han ensenyat.
2: Perquè acompanyar és el més important, no? Igual que en aquest procés que hem passat, l'acompanyament és bàsic i la gent no sap com posar-s'hi per acompanyar, amb la mort és el mateix. Jo penso que no hi ha aquest tarannà, tot i que ara estan començant a sortir, bueno, vaig...
3: Cafès
2: i gent que fa un acompanyament a la mort, un acompanyament digne, normal, entès, no? Bueno, i...
1: Bueno, antigament hi havia la que se'n deia les planyideres, eh?
2: Bueno, però això és... Sí, però era més dramón, era un dramón, era bastant dramón. No, però el fet d'acompanyar la mort, i suposo que també ens passa, no?, que moltes vegades quan passes un procés d'aquest, almenys en el meu cas, com que penses en la mort, perquè evidentment tots els que passem un procés així, hi ha moments que penses en la mort, com que reflexiones sobre la mort i obres tot el ventall de les possibilitats sobre la mort, ostres, acabes fent-te unes eines que et podrien servir per aquest acompanyament a la mort. El que passa que per una qüestió o una altra les acabes fent servir o no les acabes fent servir, però hi ha una reflexió molt gran sobre la mort, les persones que passem per aquest, no? per aquest procés, aquesta malaltia o el que sigui, no? Tothom que té una malaltia greu i que hi ha possibilitat de mort passa per una reflexió que jo trobo fantàstica, perquè jo no sé, ara, clar, és molt agosarat dir-ho perquè ara estic bé, però va haver-hi un moment en tot aquest procés que jo estava preparada si moria. Estava preparada per la mort, no pel dolor. Això és el que sempre comento. Jo tinc por al dolor, però va haver-hi un moment que no tenia por a morir. Però clar, com que volia viure, no?, vaig intentar viure de tot, no? Evidentment, volem viure. Però, ostres, és flipant i dius, uah! Hi havia un moment que pensava, però és que em va donar una pau, perquè vaig dir, estic preparada? O sigui, bueno, no preparada, és que és difícil explicar-ho.
3: Que si passa, no passa res.
2: Que si passa, no passa res, perquè ja sé com acceptar-ho, o sigui, aquest tabú ja no el tinc. Ara, evidentment, tinc por al dolor, mil
3: bueno,
2: coses,
3: patir, sí.
2: A patir físicament, bueno, i psicològicament, però vull dir que és brutal aquesta malaltia, les coses que t'arriba a ensenyar. No, és una passada, no?
3: Clar, jo crec que també és el tema d'entens que estem aquí de pas. I el fet de saber de primera mà que estem de pas i que som finits, perquè sembla, no? Vale, sí, tu has vist que t'has anat fent gran, però et mires al mirall i és la de sempre, no sé si m'explico, i mires fotos i dius, bueno, sí, sóc més gran que abans, però segueixo sent la Neus, no? Però quan et passa alguna cosa així i veus que la mort va de veritat, que no és el que els passa als altres, que també pot passar a tu, és quan connectes amb la vida plenament, perquè estàs a l'aquí i ara. I això a vegades, això m'ha passat de conèixer dones i homes que no han de perquè ha hagut passar un càncer, simplement que han viscut experiències properes a la mort, i sempre dir-me el mateix, Neus, en recorda-te'n sempre, que la ment humana de vegades intenta oblidar-se'n perquè recorda sempre que som finits i que estem aquí de pas, i això és el que ens fa connectar més amb l'aquí i ara, perquè és que si no sembla que no, que aquesta
2: que no
3: Mireia,
2: ens pot passar mai res,
3: que els hi passen als altres,
2: que els hi passa amb un altre,
3: i bueno, i quantes vegades tots coneixem algú que un dia estava bé i l'endemà ja no hi era, i no cal passar una malaltia greu perquè ens passi això. Llavors, bueno, la vida és aquí i ara,
2: sí,
3: per
2: sí.
3: Tant, si estem vius, tenim salut, vull dir, som uns afortunats.
2: Sí, no, això no. Això,
3: però és això.
2: Això ho tenim claríssim, sí. No? Ho tenim claríssim.
1: Vaig a posar un pensament negatiu, aquest pensament positiu.
3: Ai, a veure, mare de Déu. Ui, preparem-nos.
2: Va.
1: El fet d'estar viu a vegades no implica que siguis afortunat.
3: Bueno, però em sí, refereixo sí. Que en el moment en què tenim, en què estem vius i vives, i mentre respirem tot és possible.
1: Sí.
3: Això és el que vull dir. I que mai és tard per començar de nou.
1: Mira,
3: si es té sempre el valor d'acceptar que està tot perdut.
1: La mort és tan cabrona.
3: Ja. Yeah.
1: Que no te diu mai quan et moriràs.
3: Ja, ja. Jo és un pensament que a vegades a mi em ve, eh?
2: A mi no, veus? Això no em preocupa.
1: No. És que hi ha una cosa que és molt simple. Si tothom tingués l'ocasió, en algun moment, de saber qui, quan i com morirà, des d'aquell moment ja estaria mort.
2: Sí, jo prefereixo... No, clar. No vull saber.
3: T'imagines néixer amb una... Amb un, dir, no?
1: Sí, amb una carta que
3: amb una
1: et digués...
3: Carta.
1: Mira tu, eh?
3: Que et digui, ei, has nascut el dia, però d'aquí...
1: Sí. Ostres, puc demanar 40.000 hipoteques i no em pagaré ni una.
3: No, bueno, mira.
2: Bueno, passarà als teus fills després, o als teus familiars, que no sé què és pitjor.
1: Això, atraques a quatre d'aquests que n'hi ha en punt de pistola. Ai, anava a dir punt de pistola, no es pot dir
3: això. No es pot dir això.
1: Vaig a posar una xansa, igual, i tornem d'aquí.
3: Per cert, mira, t'has
1: acabat l'aigua de pitxi. Mira, quasi, ja, perquè d'aquí 5-6 minuts ja passem a la secció... música per al del happy i ja seran les 10. Va, posarem una cançó, vinga. Vis pas bus. A veure què surt aquí, perquè és clar. Ah, no, això no.
2: Home, doncs ens queden coses per parlar, eh?
3: De què ens queda parlar?
2: I tant.
3: No ho sé, com que el fem així.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno, hi ha una cosa, una qüestió. Ara m'acaba d'escriure la nostra estimada Anabel.
2: Oh.
1: Està fregant els plats i escoltant el programa.
2: Però has d'explicar això, allò de la cadira, eh?
1: No, jo no, perquè ja és una foto que li he enviat a ella. Ja
2: home, no.
1: Explica-li tu, que és amiga teva.
2: Bueno, doncs ho explico jo.
1: Vale.
2: Jo sempre me sento una cadira i l'Anabel se senta al meu costat i avui que he vingut amb la Mireia i que l'Anabel no hi és, m'ha fet molta gràcia perquè m'he sentat a la meva cadira de sempre i la Mireia s'ha saltat la cadira de l'Anabel i s'ha sentat a l'altra cadira i dic, ostres, hi ha l'energia de l'Anabel aquí i bueno, i res, i li hem enviat una foto a l'Anabel de la teva energia està aquí amb nosaltres.
1: No, escolta, ara que dic això, l'Anabel també està encuriosida perquè és clar, és curiós. No?
2: L'Anabel, sí.
1: Saber. Escolta'm, com que no, tu no te coneix, explica-li una mica què és la teva obra. Perquè, esclar, la de la Neus ja se la sap.
3: Se la sap de memòria. Home, la Neus, qui no coneix El cor de les meves tetes? No?
1: Jo no me l'he llegit pas.
3: Home, doncs no. Te l'has de llegir, eh?
2: Li vaig regalar i me va dir que no.
3: Home, és el llibre amb la portada més cridanera de la història dels llibres.
1: Mi,
3: és una de les portades més cridaneres.
1: Per mi és un llibre que ha escrit una narradora novel que ha venut 400 unitats de
3: brutal,
1: cop.
3: Brutal.
1: Però parlem del teu...
3: Sí, el meu... Sí, aprofito per espectacle.
2: Ja, clar, ja home, per favor.
3: I tant, aprofito per... No, el meu espectacle es diu Frutal, diari de moviment d'una pallassa oncològica, perquè jo sóc pallassa. És humor... que la gent es pensa que és un dramón, que no sé què, que parla d'aquest tema. No, és un espectacle que toca la fibra, sí, però és des de l'humor. Llavors és un divertiment tot xulo, vibrant, que de fet es diu diari de moviment d'una pallassa oncològica perquè també ara fa 2 anys quan em van diagnosticar, etc., també va ser una parada de moviment de la meva vida. Llavors... parla d'això, no? De la importància del moviment també per això, per viure, per deixar-ho ja al passat i viure al present. Llavors, és un espectacle molt xulo que recomano que vingueu a veure. Tinc algunes actuacions de cares a l'octubre. Tinc Caldes de Malavella, Celrà, Sant Celoni i també el gener crec que Sant Gregori. Que vinguin tots els programadors que hi hagi a tot arreu, que vinguin a veure'l, perquè si el veuen diran, hosti, sí, val la pena, programem-lo. O sigui que us convido a tots, a totes. Mireu si voleu la pàgina web, el que sigui, però veniu. Perquè és que hi crec molt amb aquest espectacle, no? Igual que la Neus creu amb el llibre, i crec molt amb l'espectacle, més que res perquè, hosti, perquè quan la gent ho veu diu, ah, hosti, que bé que ho hagis expressat, que ho hagis dit, perquè jo no sabia com posar-m'hi davant d'això i penso que val la pena veure'l. I a més és divertit.
2: Jo he vist l'obra de teatre,
3: sí.
2: I haig de dir que vaig riure a carcajada, també vaig plorar, però sobretot vaig riure a carcajada, perquè poder tractar un tema tan delicat des de la visió... com és el teatre, que és tan sanador, i des del punt de vista de clown, ostres, és meravellós. I me'n recordo que jo primer vaig veure la Mireia en el teatre, o sigui, no ens coneixíem quan la vaig veure, ens vam conèixer després. Mm. I no sé, és crec que poder-ho transformar així és, bueno, és... entra per les oïdes, entra pels ulls.
3: Sí, perquè hi ha molta part visual. No és allò, clar, és pallassa, però a més és, hi ha algun número molt visual amb manipulació d'objectes. Hi ha una barreja de tot, és que és, ja us ho he dit abans, vaig fer el que em va sortir als pitiplins, no? Aquesta paraula tan maca.
1: Bueno, sí, pots dir-ho així. Jo no puc dir parauletes.
3: I mira, hòstia, és xulo, és divertit, és divertit.
1: Bueno, jo sempre, jo dic una cosa, dic tantes coses al final del dia que... és això. Mira, des del meu punt de vista, clar, evidentment... hi ha maneres i maneres d'explicar les coses sobretot les coses que un no gosaria preguntar, pel mero fet de preguntar. Però també hi han maneres d'informar-se o d'entrar dintre d'un món en el qual pots dir que tens por d'entrar-hi. Aquelles preguntes que fas que tenen unes respostes que tens por de dir-te i que tens por de que et diguin, però hi ha maneres i maneres de que les respostes vinguin des d'una òptica una mica més didàctica i menys agressiva. Una d'elles podria ser el teatre i una d'elles podria ser l'escriptura. Són maneres d'entrar subtilment dintre del cor de la gent i una manera molt més subtil de que la por no sigui tan nefasta. Digo jo, eh? Vull dir, és una manera d'això. I dit això, ja has dit on te tens les properes actuacions.
3: Sí, això que deia, tinc a l'octubre, això, el 17 d'octubre a Celrà, el 18 d'octubre a Sant Celoni Matí Tarda, el 24 d'octubre a Caldes de Malavella, el 30 de gener a Sant Gregori, i intentant vendre més, o sigui que
1: estimats,
3: esperem que en surtin.
1: Estimats i estimades oients, tingueu en compte una cosa. Hi ha moltes preguntes que us podeu fer i moltes preguntes que us podeu deixar dintre de la ment guardades amb por de fer-les, però aquí teniu l'ocasió de poder sentir-ho, escoltar-ho, veure-ho i sobretot integrar-vos a dintre d'una realitat que malauradament existeix i que més malauradament encara sempre coneixem d'una manera directa o indirecta algú que està tocat per aquest punt. Però ha quedat bé?
3: Ha quedat molt bé.
2: Sí, sí, no? Sí. És que en saps molt, Jules.
1: Sí, fes-me la pilota, tona. Bueno, escolta'm, hem arribat al punt en el qual jo ara ja tinc que posar la música perquè la gent pues, gaudeixi una mica de música continuada i fer la foto. A vosaltres feu, marxeu ja, no?
2: Sí, marxarem ja cap a Girona.
1: Escolta, moltes gràcies per vindre.
2: A tu per convidar-nos.
1: No, a veure, escolta, deixa't d'orgues. En principi teníeu que ser tres, heu acabat sent dues. Enviem uns records i una encaixada efusiva a la Marta. I una altra vegada pues, ja la portarem, oi?
3: Sí, sí,
1: i tot això, vull dir, perquè
2: ja ho acabarem de quadrar.
1: Sí, hem d'augurar que tingueu èxit amb les vostres presentacions i amb una mica de sort a veure si també teniu èxit amb la vostra col·laboració. És d'esperar. Ja està. Moltes gràcies per vindre.
3: A tu, gràcies.
1: Ha sigut un plaer, ha sigut divertit, ha sigut entretingut i la taula t'ho agraeix, Neus.
2: Ja ho sé com agraeix la taula.
1: Bueno, doncs que tingueu un viatge de tornada que sigui bo i agradable i la propera vegada, bueno, l'entoneu ja.
2: Vinc al setembre.
1: Ah, vens al setembre.
2: T'ho he dit abans.
1: Com els exàmens dels repetidors.
2: El 14 de setembre torno aquí.
1: Vale, no, tu vine quan vulguis, ja t'ho vaig dir.
2: Ui, jo t'he dit que el 14 de setembre tornava a venir.
1: Té la
3: amenaça.
2: Sí.
3: Vindré el 14 de setembre.
1: Sí, sí, sempre ho diu així en plan amenaça, saps? Sap que m'encanta que m'ho digui així en plan amenaça. Te lo digo que voy a volver. Saps? I després fa aquest riure. Comprens ara perquè no l'aguanto.
3: És bueno, molt maca, molt maca.
1: Aquí. La Neus.
3: I tant.
1: Tu te la mires amb bons ulls. Bueno, va, posarem música, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: Que tingueu un viatge de tornada,
2: sí,
1: agradable.
2: T'enviarem un WhatsApp.
1: Sisplau,
2: sí, ho farem.
1: Envia quan arribeu, eh?
2: Sí.
1: Vale, fins ara, doncs.
2: Fins ara.

Ai, Senyor Déu meu de la Veracreu, Santíssima, Gloriosa i tal, que diuen. Hi ha un dit que diu no reneguis, eh? Doncs mira, no renegarem, tu me cacis la figa d'en Catà, que deien. Bueno, anem a començar parlant d'algunes curiositats que ens envia la nostra reportera amagada a l'ombra. Sí, la tenim allà amb una contonada observant tot allò que passa entre les dues parets que conformen aquella encreuada de camins. I ens diu una cosa molt curiosa. Avui és dilluns 10 d'agost de 2026. Hi ha un soroll aquí que no sé el que és. Val? I ens diu... Avui és el dia 222 au de l'any. Oi, quina cosa? 2-2-2. Oh, que maco. Bueno, pues ja ho sabeu, eh? O sigui que avui es celebra el Dia Mundial del Lleó. Soy un león, pobrecito de mi. El lleó està avui, és un d'aquests dies en el qual s'intenta conscienciar a tota aquesta patulaia de criminals que es dediquen precisament a exterminar aquesta espècie. Llavors, és clar, normalment està en perill d'extinció. No us penseu pas que hi ha lleons a tots cantons, eh? Oh, això tot ple de lleons, no. Un depredador més gran de l'univers se'ls ha anat carregant un rere l'altre. Aviat, si voleu veure un lleó, haureu d'anar a casa d'un caçador a veure com té el cap allà penjat d'un teulat. Sí. Podríem penjar els adults uets, que estarien molt millor en el caçador, evidentment. Au, posarem una cançó perquè tots estiguin més o menys contents.

veure una notícia d'aquelles que fan tenir esgarrifants, es notícia de primera mà. Ens l'envia la nostra reportera d'Itxeratxera, recopilant uns datos increïbles i preocupants. Heu sentit que hi ha dintre de poc un eclipse de sol? Doncs resulta, segons ens informa, que no es troben ulleres especials per poder-ho veure. I llavors la gent, amb la seva infinita sabidoria, molts han decidit que ho veuran pues, amb els invents típics casolans. Es vaticina, si tot segueix aquest rumb, que dintre d'un temps hi haurà més cegos que gent en vista. Tot i que avui en dia la majoria ja són cegos, encara

vol trobar ulleres específiques per veure l'eclipse de sol. Un avís allò interessant que podeu escoltar i també podeu interpretar com vulgueu és: no feu el dròpol, no ho mireu a través del cul d'una ampolla, no feu servir invents casolans, vigileu que la vostra vista és l'única cosa que teniu per no trepitjar merdes. I això és així, eh? No us en refieu del vostre nas. Ja està. Dit això, que és una notícia interessant, doncs seguim com sempre.

curiosament, a casa tinc un gos, sí, tinc un gos que és un perfecte fill de la grandíssima gossa. Sí, té el seu geni, té el seu caràcter i és força cabronet, per dir-ho d'alguna manera. Ell és un dels 28 de milions de mascotes que hi ha aquí en el país, segons l'Associació Nacional de Fabricants de Menjar per Animals de Companyia. Diu que són 3.795.139 gats, 6.733.097 gossos, i la resta doncs, són peixos, reptils, ocells i petits mamífers com conills i hurons. Sí. Hurones, toca'm les collgorones, per favor, i ja està. O sigui que sí, és un bon negoci, és un bon negoci, i per això no sé qui se li va acordar la idea de dir que paguin impostos, per què serà? Bueno, en fi, seguim, perquè si no sortirà alguna paraulota i després m'arrenyen, no sé. Mira, és allò, m'arrenyen, me baixen per tots cantons. Però bueno, què hi farem, si és que és així, és que no. Ara he perdut la cançó que volia posar. Mare de Déu, senyor. Ah, mira, posa aquesta.

per cert, una cosa, un dia d'aquests la nostra reportera de xeratxera a l'ombra li posarem veu, eh? Això vol dir que un dia la portarem aquí, perquè en vés d'estar a l'ombra, doncs vita tu, posarem veu, eh? I jo tindrem aquí asseguda i farem quatre preguntes, de les quals en contestarà dues i ja està, i després ja adéu i coses així. En fi, tu, mira, guaita, Catalina la Grande, eh? Us sona? Catalina la Grande. Que es deia Catalina i li van posar la Grande, serà perquè era gran. Una carta escrita per l'emperatriu russa, datada en el 20 d'abril del 1787, Catalina la Grande, de Vich Catalina, de Vich Catalina, sí, donava instruccions de com organitzar una efectiva campanya d'immunització per lluitar contra la viruela, la varola. Una de les tasques més importants té que ser la introducció de la inoculació, especialment entre la gent comú, Això ho deia la carta. La carta i un gran retrat de l'emperatriu varen ser subhastats el dia 1 de desembre a Londres i van arribar a la xifra de 1,4 milions d'euros. O sigui que ja tingueu en compte que en aquell temps les grans classes, les classes altes, volien vacunar a les classes baixes, La gent comú, en deien, gente comú. O per no dir el ganau, escolta, i ells, pues, esclar, tampoc és que tinguessin gaire clar el que era l'aigua i el sabó, però bueno, és que la història sempre ha estat així, qui l'escriu no està mai al servei dels pobres. Anem a posar una cançó. Ah, sí, mira, una petició. Ai, volem una petició. Ai, sí que voleu. Ai, volem aquesta. Bueno, pues, com que som així de bons i de macos, doncs posarem una cançó que l'altre dia vam posar i que va agradar. Pues mira, tu avui la tornem a posar. Per què? Pues perquè la tenim per posar-la.

ara. És que hi ha un sorollet aquí que no sé. Però bueno, ja sé què hi faré. Hauré de conviure amb aquest sorollet. És una cosa que fa així com... saps? No sé. Resulta una mica cachondo, però és una... de fondo. Sí, està bé, està bé. Sí, està molt bé. Val, escolta'm, mira, anys enrere els antibiòtics van revolucionar la medicina al ser capaços de curar malalties que abans eren mortals. Oh, ens hem salvat. Però, malauradament, l'organisme dels éssers humans ha anat desenvolupant una resistència a aquests fàrmacs, el que s'ha convertit en un problema molt preocupant. La Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia han alertat de que en l'any 2050 les morts per bactèries resistents als antibiòtics superaran els que es moren per causa dels càncers. Vale, la pregunta seria molt simple. Ho sabien aquests que varen crear aquests medicaments que a la llarga la humanitat cauria presa d'aquests invents? Sí o no? Pensa malament i potser encertaràs, diu la dita. Això ho va dir un tio que no pensava mai bé. Bueno, va, aneu a posar una chanson d'amour, que en diuen, una chanson d'amour, i poca cosa més. A veure què diuen, tic, tic, tic, tic, aquest, aquest, aquest, doncs aquest.

Ai, senyor, i que xulo que no se'n va. És una cosa... Mira, tu, oh, que maco, tu. La companyia Goi Gois, van enviar a la Federació Aeronàutica Internacional les dades a 1-2 vols de prova del Spirit of Innovation, o dit en anglès, Spirit of Innovation. Si ho diguem en americà, Spirit of Innovation. I si ho diguem en català, doncs Spirit of Innovation. Perquè, escolta, perquè hem de canviar, no? Si ho escriuen així, doncs que els bombin. Un avió totalment elèctric, que el passat 16 de novembre va arribar a una velocitat màxima de 623 km per hora. Aquest prototip podria ser considerat no com el més ràpid del món, perquè fins a aquestes dates l'aeronau elèctrica que tenia aquest rècord de velocitat havia aconseguit arribar als 213 km per hora. L'Spirit of Innovation forma part del projecte Axel, que en anglès vol dir acceleració de l'electrificació del vol, impulsat per l'empresa britànica. Oi, tu, he pujat amb un avió elèctric, tu, poc que se sentia res, només senties a l'aire. I quan us heu estrellat, què ha passat? Ha sigut genial, sense cap soroll. En fi, tot molt maco. Gràcies, ha sigut un plaer. Viatgi la propera vegada amb nosaltres un altre cop i li assegurem un viatge molt més divertit i molt més emocionant, com sempre a les nostres aerolínies. I per la música... Away!

que maco. Tu, escolta, ara us vull explicar una cosa. El dissabte és 15 d'agost. Curiosament, és festiu, és el dia de la Mare de Déu d'agost. Això ho sabeu tots, eh? Sí, val. A moltes localitats doncs es celebren actes i festes i coses perquè pues, per celebrar tot això, oh que bonic d'això. Per aquí a dalt, pues, evidentment l'emissora ja us irà informant de totes aquelles festes que es fagin a prop, eh? Vull dir, ja està. Nosaltres, com que som una mica més d'aquella manera, saps? Oh, vosaltres qui sou? No, nosaltres som els del dilluns. Som els de l'última hora del dilluns. Llavors, nosaltres sempre anem allò una mica més perduts que els altres. Doncs nosaltres us explicarem que en una d'aquestes localitats que tenim la sort de tindre a l'abast, com és Banyoles, oi? Banyoles. Banyoles, que té aquell estany tan gros, oi? Té peixos i té aus aquàtiques i té una pista que li dona tota la volta. És un lloc maco, la gent hi va passejar, hi va passar l'estona, van en bicicleta, van a peu, van en patinet, van, i també tornen, no? O sigui que vull dir que es creuen de tant en tant. Val, pues, llavors tingueu en compte que aquesta gent que pues, esclar, pues, són gent que a l'igual que a l'espai en el que es mouen, pues, com que tots són magos, bonics i follosos, doncs creen un escenari que allò bastant atractiu a la vista, eh? Dius, oh que bonic, no? I veus pues, la gent que es mou dintre d'un espai que també és molt maco i tot conforma una escena bastant bucòlica i curiosa. Sí, doncs aquesta gent allà, oi, el dia 15, doncs sí, que curiós, tu, també fan la festa aquesta de la Mare de Déu, val? Llavors en diuen les festes de la Mare de Déu d'agost de Banyoles, eh? Que van de l'11 al 17 d'agost. Lògicament, doncs tot això ho fan concentrat, eh? Dintre del cap de setmana amb el carnaval d'estiu, oi? Que es farà el dia 14 d'agost. Aneu, ho fan nota. Un any més la implicació de més d'una dotzena d'entitats del municipi es veu que és clau per entendre l'àmplia i variada programació. Ja ho sabeu, si aneu a Banyoles podreu veure moltes coses, podreu veure moltes coses i fer moltes activitats, perquè això sí, se'ls gasten. És una cosa que és curiós, però sí, se'ls gasten. Però ja ho sabeu, eh? Un lloc bonic, un entorn bonic, una gent bonica, unes festes boniques i algun insuportable o impresentable que també n'hi ha, eh? Però bueno, què hi farem? Ja sabeu, si no voleu estar per aquí a la vora de noves festes que es facin per aquí a Mare de l'Agost, pues aneu cap allà i també podreu gaudir-ho, eh? Ja està, no és pas que us digui que ho hagi de fer, però simplement per si no teniu un coneixement d'una altra opció.

Bueno, pues com diuen a casa de tothom, fins aquí hem arribat. Ha sigut un plaer. Bona nit, gràcies per estar amb nosaltres. I dilluns que ve, si Déu vol, i ta-ta-ta-ta-ta, tornarem a seguir. Val? Pues això. Fins ara i bona nit. Per què no sones? Pues no sona. Pues no vol sonar. Tampoc vol sonar. Pues... a veure aquesta. Pues no, senyors i senyors. La ràdio ha decidit que no vol sonar. No, no vol sonar. Per tant, tots molt contents. Bona nit i fins a la propera.

Hola, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui farem un programa especial dedicat a la vida i produccions de Quincy Jones, que ens va deixar el mes de novembre del 2024. Al meridià del programa, com sempre, escoltarem el número 1 de la Billboard. I després, la resta del programa, escoltarem música dance que va triomfar a les pistes de ball als anys 80. Així doncs, benvinguts a Hot Dance 80. Quincy Delight Jones va néixer a Chicago el 14 de maig de 1933 i ens va deixar a Los Angeles, Califòrnia, el 3 de novembre del 2024. El nom de Quincy Jones és un dels més respectats per tota la indústria de la música. És com un pare per a tots, mercès al seu amor, senzillesa i mentoria. El seu nom apareix com a productor, compositor, director, arranjador o intèrpret amb més de 400 àlbums i va compondre aproximadament 50 bandes sonores de pel·lícules i sèries de televisió. Té enregistrats 2.945 arranjaments musicals i va supervisar més de 932 produccions. Un legat que per a l'any 2013 el va portar a formar part del Saló de la Fama del Rock and Roll. Existeix els gegants de la fama musical i després... Quincy Jones va treballar, per exemple, amb Ray Charles. Un bossa ben cerebral el 1974 gairebé va posar fi a la seva vida, però es va recuperar ràpidament dissenyant l'escena triomfant de Michael Jackson, el mega estrellat en solitari, començant amb l'històric Off the Wall de 1979.

A partir d'aquí, la innovadora combinació de Quincy Jones de tecnologia d'estudi, composició de cançons de primer nivell i arranjaments escultòrics va culminar en el Thriller, que va alterar el panorama sonor dels 80 i més enllà.

El tercer àlbum amb el que va produir Quincy Jones a Michael Jackson va ser el Bad

La seva marxa comporta el tancament d'un dels períodes més fructífers de la història musical. Quincy Jones va guanyar 28 Grammys, va compondre bandes sonores i va ser un faldiller empedreït fins al final dels seus dies. Va néixer el 14 de març de 1933 al sud de Chicago. Durant 7 dècades, Quincy Jones va ser el rei de la música d'ombra. Sense ell no haurien brillat Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles, Billie Holiday o Aretha Franklin. Sens dubte, Jones ha estat el millor productor, arranjador i compositor de pop, rhythm and blues i jazz de tots els temps. La seva defunció als 91 en la seva mansió de Bel Air deixa orfe al món de la música.

Així mateix, Quincy Jones fou intèrpret ocasional de trompeta i pià, i també cantant. La seva carrera inclou gravacions amb Frank Sinatra, la composició de bandes sonores per a pel·lícules i la seva feina com a productor musical el va portar al 1985 a ser el productor de la cançó We Are The World.

La vida privada de Quincy Jones és tan densa com la professional. La infància amb el seu germà Lloyd va estar marcada per l'esquizofrènia de la seva mare, per la qual cosa a la fi de la dècada dels 30 el seu pare els va portar a viure amb la seva àvia materna. Aquesta era una ex-treballadora esclava. El seu progenitor, un fuster que treballava per a gàngsters locals i que va portar a treballar en una drassana, no va trigar a refer la seva vida amb Elvira, amb la qual va tenir 6 fills més. Va ser també un personatge que es va revolucionar amb presidents i proxenetes, amb gairebé totes les estrelles del seu temps i amb els personatges més sòrdids. Home de personalitat indòmita i declaracions fortes i amant voraç. Fins i tot es va donar el gust d'acudir a una espècie d'homenatge pòstum que li van organitzar mig segle abans de la seva mort. Aquesta és la vida i les produccions de Quincy Jones.

Quincy Jones es va unir al cor de l'escola. Va aprendre a tocar diversos instruments de vent, d'engueta i percussió. I als 13 anys va convèncer el trompetista Clark Terry perquè li donés algunes classes. La divina provisió li tenia preparada una grata sorpresa, perquè als 14 anys va conèixer un jove que es deia R.C. i que va introduir al submón de l'heroïna. Junts van fer algun dels temes més reeixits del segle XX.

seems like a cold. Mentre volia el bar Chris College of Music tocava la banda anomenada Hampton i a poc consolidava, l'esposa de Hampton, al mateix temps mànager de la banda, li va dir al marit que estava boig si pensava portar aquell noi de 15 anys amb tots aquests drogadictes i alcohòlics que integraven la banda. Quincy Jones també va ser el productor d'aquest tema de la Patsy Austin, Do You Love Me? Avui a Hot Dance 80 explicant la vida i miracles de Quincy Jones, un home que era tan pobre que agafaven rates, les fregien i se les menjaven.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80. I va tenir tant d'èxit la cançó de Quincy Jones, I Know Corrida, que anys més tard va fer una versió Jazz Jungle.

I com hem dit, també es va dedicar a fer bandes sonores, moltíssimes bandes sonores, com per exemple la del Color Púrpura. Estem fent un especial dedicat a Quincy Jones, que ens va deixar el 2024.

fins aquí un repàs al que ha estat la vida musical de Quincy Jones. Fem una mitja part i ens anem a escoltar el que va ser el número 1 de la Billboard, una setmana de 1981.

Entre l'11 d'abril i el 25 d'abril del 1981, Kiss on My List va ser el número 1 de la Billboard, la parella de cantants nord-americans Dale Hall i John Oates. Fou el tercer senzill del seu nou àlbum d'estudi Voices, editat el 1980. Estats Units va convertir en el segon senzill número 1 a la Billboard Hot 100 i es va mantenir, com hem dit, 3 setmanes al primer lloc. I després de la Billboard anem a escoltar els Garage Gang, una mica d'Italo Dance a Hot Dance 80.

una mica de tal, han dit. Doncs bé, això ens arribava des de l'altra punta. Ens arribava exactament des dels Estats Units. Estranyament, només va aconseguir el número 1 al Hot 100 a l'any 1978. I ells són els homes de les inicials BB Cool Band, Brooklyn Bronze Queens Band. I això senzillament és a la ona on

I de la música de Brooklyn Bronze en Queensland no ens movem d'Estats Units, perquè ens arriba una cançó de Delegation i això és el Hashtag Number 9. Bona música, bon ritme a la teva sintonia preferida. Això és el teu programa dance de dècades anteriors. Això és Hot

des d'aquí, això en un grup musical format el 1976 per Lynn Colley, Rick Bailey i Roddy Harris. El trio fou descobert pel productor i compositor Gene Gould. I seguim amb més històries a Hot Dance 80, que sí? Ara la pista central amb el seu ritme ens arriba Patrick Russian i això és Forget Me Nots. És la música que està sonant a la teva ràdio preferida.

Patrice Rush en va néixer a Los Angeles el 30 de setembre de 1954. Es va convertir en la primera dona en servir com a compositora, directora musical dels Premis Grammy i els Premis Emmy. I és que de ben joveneta ja veien que tenia un gran do per la música. I de Patrice Rushen arriba a l'escenari central Dennis Edwards i Syd Garrett. Aquesta parella ens porta en aquest gran èxit.

que tothom coneix aquesta cançó de The Wars i la Cida Garrett. Portem la xafarderia una mica més endavant. Entrem a una aplicació de streaming que hi ha penjada moltíssima música i anem a veure quina és la cançó de Cida Garrett que té més reproduccions. Doncs és aquesta, Do You Want Right Now, acompanyada de Eden Prince. Això és Hot Dance 80.

I és que si em morís, em fessin l'autòpsia, m'obrissin de bat a bat, em trobarien que sóc negre. L'única música que hem escoltat avui de Blancs és la música de Daryl Hall and John Oates amb el número 1 de la Billboard de 1981. I ja que avui hem dedicat la música dance amb gent de color, l'acabarem amb Sherry Lynn. Això és Got to Be Real, que és el darrer tema que escoltem avui a Hot Dance 80. Una forta encaixada de tot l'equip que us hem estat acompanyant des de la producció, Susi, Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical, com sempre, amb Barba Roja Show, i dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Adéu-siau, fins a la propera.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: L'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.